0: Aquesta matinada tornarà a ser molt difícil, com ha explicat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
1: Es una noche con un gasto sencillo, con un trabajo complejo, pero lo que sí quiero trasladar es la confianza a la sociedad y sobre todo a los más directamente afectados, de que todos los medios están puestos a disposición, todas las administraciones, como dijo ayer el presidente, estamos trabajando de una forma coordinada y decidida.
0: Els Estats Units celebren la sortida anunciada per Venezuela del Tribunal Penal Internacional i aprofiten per intensificar la seva campanya contra aquest tribunal. L'han tornat a qualificar de corrupta, sense valor ni legitimitat. Aquest dissabte, Venezuela s'ha sumat al govern de Trump en el seu intent de desmantellar l'acord amb acusacions contra la institució, com ara que acumula expedients per agredir els països del sud global. El TPI ha lamentat aquesta decisió i ha recordat que la renúncia no tindrà efectes immediats. En aquest període d'un any que hauran d'esperar, també a Venezuela haurà de mantenir les seves obligacions de cooperació amb les investigacions que hi ha en curs. Recordem que el TPI té la missió de jutjar persones que hagin comès crims de guerra, genocidi o crims contra la humanitat i que l'any 2021 la Fiscalia va obrir justament una investigació sobre suposats crims d'humanitat a Venezuela.

0: Morrissey ha entusiasmat els fans del Festival d'Arts amb un concert en què ha recuperat algunes de les cançons més estimades i ha tornat a fer gala de la seva personalitat controvertida. Barcelona, Marruz.
1: Morrissey pot ser un os difícil d'arrossegar, però s'ha comportat molt bé amb els fans que omplien el poble espanyol, amb un repertori que abastava bona part de la seva carrera en solitari, però també amb The Smiths, i això que t'embogia els seus seguidors. First of the Gang Today, Every Day is Like Sunday, una de les més celebrades, Irish Blood, English Heart o Sweethead, el seu debut en solitari, han fet cantar tothom, però un dels grans moments de la nit ha estat How Soon Is Now, de The Smiths, que ha coincidit amb un xàfec que no ha evitat que els fans cantessin a ple pulmó sota la pluja. There's a Light, That Never Goes Out, ha tancat un concert on no han faltat missatges conspiranoics com el que amaga Notre Dame, o les crítiques constants a la classe política i la premsa, o les queixes dels assistents per haver de deixar fora del recinte els entrepans de carn. Una militància vegana que no li ha impedit mostrar imatges de braus desagnant-se durant la cançó The Bullfight at Ice, en un territori que rebutja aquesta mena de pràctiques.
0: Esports, Richard Carapaz ha guanyat la 20a i penúltima etapa del Tour de França amb un nou final a l'Alt Oest. L'eslovè Tadej Pogacar certificarà aquest diumenge el seu 5è Tour. Remco Evenepoel serà segon i Isaac Del Toro tercer. Aquest diumenge etapa final, doncs, amb arribada als Camps Elisis de París, una etapa que regallarà i només se recorrerà els carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat els bombers s'han de desplaçar els incendis que estan afectant ara mateix el departament de la Gironda. I el motor Toni Bou ha guanyat la primera prova, el Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial, que s'ha disputat en Llegí. El pilot de Piera amplia la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts. Aquest diumenge, segona prova en terres britàniques.
2: Fins aquí les notícies.

I guess only, I guess there, the Cubanese over there. Feast of a pussy, cada tarde y cut. The beginning of the show, when we get with those plots, get the order. Get big. Andreas Mann, sumo con acción de canciones, que avui hem de ser trencadores. Avui no anem a buscar el més comercial de la casa, anem a buscar el més emocional. I espero tots. Remem en la mateixa direcció, saps qui som sempre, a migdia i als extrems. A Trescat Cultura sempre que ho desitgi. I a l'FM és a les 8, de dilluns a dijous. Els caps de setmana també trobes pista de fusta. I sempre que ens busquis, som a les xarxes. Avui comença la tarda balèrica, perquè si no s'han vingut. Si ho han dit, ho ets mal. I aquest no m'has de l'arma. Un temps remix. Un time space machine. Cada cent. Només la punta.

filmes. Nos cultos e prescultos a creta. Poderá calapar os hippies. Bardamém e Tânia Gallagher. As passavam cintas, só outro luz, mano, no vestidor. Mas que não queria happy happy. Het, uma das peças de trás. Para o CG. D.W. Olympic CG. The Soul Walk. Arriba aqui. Amb aquesta animalada, amb aquest sol fiero, amb aquest sol que ens agrada. I un de les etiquetes dels TikToks i dels influencers hi ha ball que ens agrada molt. Per això celebrem 10 anys del projecte Homies. Per això celebrem 10 anys de cançons d'aquest recopilatori. Remain Effects. You are the only one. La col·laboració de Lady Mitja i aquest baix sintètic per un moment.

es la pista de fútbol de Cádiz.

que aconsegueix. Anem segons homes en aquest mitjà. És que no s'aturi res. Aquest funcioni que semblen de penes. El ball ens porta. El sample de les veus. El piano els teclats. I un beat increïble. Per això torna per les llençades. Per això torna l'úvia. I ara un dream team. Tots els músics de bona bona. Un segell. Del nord. S'ajunten en una casa. I s'inventen el bona bona. Són sis. Remember, la meva favorita, la primera escolta. No n'hi haurem més, no sé. Bona, bona, sound system. Remember.

tota l'atenció del món perquè això és molt gros. El projecte es diu Hellcat Speed Racer. State Blazer, d'una nota de premsa que va néixer. Escoltar els carrers de Londres. Tot en la raó. Perquè això sona a carrer, sona a Londres. Sona a canalla que escolten ràdios pirates. A bars que escolteixen les últimes novetats i a classes. El UK Garage, però sobretot, una de les coses que destaquen aquesta Stables és la veu de la Virginia. No sé si es diu així, ja ho desireu, però la veu és diferent, és distinta. És com les enses, és com si una nena dolenta es queixés tota l'estona. I això és el que funciona i el que m'obrineix de la peça. Era un clàssic, tornat a posar el dia. Geoff Frame i Steve Frame són especialistes. La resta és el

keep on moving, then you can find them. If you feel

Diu que són cares bés. És el Blanchard to Beat, d'Àlex Bichetti. Un nou. El pati, però que té ganes d'acabar-se l'últim moment.

0: Música Las Caras B. Alex Becchetti, Duca Susson, Las Salas Caras B. Marina Siri, Franca Txedit, Ets el cap a la inquieta, Ets a la pista, a la batusta, Jo soc un equipus, el dels plats.
1: Question for today, who stole the souls?
2: Qui no balla, no es diu.
1: Who stole the souls?
2: Pista de fusta, amb Miki Puig.
1: Who stole the souls?
0: El Tofu Cruz ens escolta. El Tofu Cruz fa més de la seva castellà natal. Discos de vinil que cató a rècords. I quan troba coses que poden venir-nos a la pista, ens ho fa arribar. Per això ens va fer arribar un acte d'amor. El treball d'uns sants aragonesos que es diuen Ford. Castellà, aragonès i català amb un únic tracte.

Un mètode mort amb apòstrof, mig català, mig aragonès, mig castellà. És molt fort. Això és electrònica d'aquella, que com un tenim la flama, que no busca l'èxit, que només busca expressar-se. Coses que ens envia un toco, cru, que és de Castelló, des de la seva visió, com un home que pren sabent ells. Sap que hi ha coses que ens poden agradar i ens deixen estrenar el treball de Jos García i Eduardo de la Calla. Dues peces, una que fa homenatge a Gil Scott Heron i l'altra aquesta. Homenatge. Barry White. Barry White Reincarnation. Jos García, Eduardo de la Calla.

of them are standing in such good fear. The very white incarnation contained the set of spiders, just as was present for the electronic mundial. The prensa, the cató récord de tintofo, aconsegueix que diguin que sí, que vol estar a la casa. I ara deixeu-lo sol, amb un racó, ballant a Sid House. Diu que el dungeon funk a Sid House, ara mateix, que necessito. Deixeu-lo sol.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3. Bona nit, us informa Sara Riera. Un atropellament múltiple al centre de Berlín aquesta nit ha causat com a mínim un mort i una quinzena de ferits diversos de gravetat durant la festa de l'orgull LGTBI en què participaven milers de persones. Segons informa la policia, un cotxe ha entrat al parc de Tiergarten, ha tocat a la porta de Brandenburg i han vestit diverses persones. La policia encara no ha detingut el conductor, però sí que l'ha identificat i acaba de dir que estaria vinculat a cercles islamistes. L'alcalde de Berlín, Kai Wegner, ha condemnat el que considera un atac terrible a la nostra societat lliure i oberta al món, i el canceller alemany, Friedrich Merz, ha emès un comunicat en què demana que surti a la llum la veritat d'un acte abominable. I aquesta hora acaba l'avís per temps violent que ha fet Protecció Civil per al Tarragonès, el Baix Penedès i el Garraf. El grau de perill a tota la zona nord de la Costa Brava ha estat en màxim fins ara. De tota manera, encara hi ha activada l'alerta del Pla Inuitat per la previsió de pluges intenses durant tota la matinada i aquest diumenge, segons Protecció Civil, els aiguats es desplaçaran al nord-est del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es podrà superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Al País Valencià, un home de 78 anys ha mort en un incendi forestal a Manises i a la Vall d'Uixó, un foc encara actiu ha provocat 6 ferits i ha obligat a desallotjar diversos municipis. Els bombers hi treballen amb un dispositiu de 300 efectius. Segons ha explicat a Catalunya Ràdio el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, el foc ha començat al matí de dissabte, s'ha propagat molt ràpid i ara està afectant la Serra d'Espadà.
1: Està cremant sobretot aquí, molt de matorral mediterrani, que també segons característiques posen un matorral molt sec, i així que portem durant molts mesos que no ha plogut ni una gota, això fent que siga tot molt sec, i això el que ha fet és que en qüestió de mitja hora, d'un quart d'hora, se descontrola l'incendi d'una manera molt gran.
0: I a França el foc tampoc d'una treva la preocupa moltíssim un gran incendi que s'acosta a Bordeus. S'ha obligat a desallotjar gairebé 170.000 persones de la seva àrea metropolitana. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha dit que de moment no es plantegen evacuar Bordeus, però adverteix que les coses no són fàcils.
2: Cal evitar el sector de la Gironda per, evidentment, facilitar la feina de les forces d'emergència i de seguretat i continuarem treballant sobretot sobre el perímetre de foc i preparar-nos per ser més eficaços, tot i que preveiem un combat llarg i molt difícil.
0: L'espiral d'atacs creuats entre l'Aràbia Saudita i els rebels hutis del Iemen, que són fins a l'Iran, que desplacen ara al Mar Roig el conflicte del Golf Pèrsic. Excepcionalment, aquest dissabte, va dir que Washington i Teheran no han intercanviat atacs, si bé la Casa Blanca sospesa llançar-hi un atac massiu. Els hutis han llançat, com dèiem, un atac amb míssils contra la província de Jazan, al sud de l'Aràbia Saudita, i els saudites han llançat una nova onada d'atacs contra la ciutat portuària d'Odeida. Aquesta represa de les hostilitats al Mar Roig i del bloqueig a l'estret d'Hormuz crearà perill de desabastiment de mercaderies i encara més augment de preus, segons els experts. És el que ens ha dit a Catalunya Ràdio Oriol Montanyà, professor de logística de la Barcelona School of Management.
3: Ara, amb l'escalada del conflicte, tenim un problema, que és que les navieres han de buscar rutes alternatives, han de vorejar l'Àfrica o anar pel Pacífic, i això bàsicament el que es tradueix és en més dies de navegació, en més vaixells, més costos i, per tant, increment de preus.
0: Esports, Richard Carapaz ha guanyat la vintena i penúltima etapa del Tour de França amb un nou final a l'Alt Oest. L'eslovè Tadej Pogacar certificarà aquest diumenge el seu cinquè Tour. Remco Evenepoel serà segon i Isaac Del Toro tercer. Aquest diumenge l'etapa final tindrà arribada als Camps Elisis de París. En motor, Tom Gou ha guanyat la primera prova del Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial, que s'ha disputat a Anglesey. El pilot de Piera ha ampliat doncs la distància com a líder de la competició, en suma 280 punts. I Lando Norris ha fet la pole al GP d'Hongria de Fórmula 1. Charles Leclerc sortirà segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats.
4: Fins aquí les notícies.

0: música. Ara i cap al celobert, amb Lluís Gavaldà.
1: Deu-vos quart, amics i amigues celobertaires, un dia més, des d'ICAT, dedicat al primer amor, arriba l'hora del celobert. Oh, si avui tinc ganes de fer aquest programa, bueno, sempre les tinc, eh? Però avui encara més, perquè des de dia el seu company nostàlgic, ja de mena, sempre m'hi ha un retrovisor mirant cap enrere, i potser serà per això que les cançons que parlen del primer amor sempre han mantingut el cor robat. Perquè sí, perquè la primera persona que t'encaterina et queda com si fos un tatuatge, impregnat a la pell i als teus records.

Yeah.

Well, Night Bell, el primer hit de Van Morrison, recordant aquella noia d'ulls marrons, que de fet, a la versió original sembla ser que en Van Morrison la definia com de pell marró, és a dir, amor interracial, el qual va espantar moltíssim a la discogràfica que va obligar a Van, en aquella època encara es deixava aconsellar, a canviar el color de la pell pel color dels ulls, i sí que la cançó menys poèmica. Ai, quines èpoques, mare de Déu. Bueno, però bueno, aquesta lletra ho té tot, no? Fer l'amor a l'estadi de futbol al darrere, perdre's allí pel de fora amb la ràdio, ballant, cantant, notant el sol a la cara. És que és una d'aquelles cançons que per les notes i t'alegra el dia. Només falta aquest final de la peça quan ell se la troba anys més tard i la troba tan bonica com sempre. A Hackensack, els Phantoms of Wayne fan una espècie d'homenatge a la noia de Van Morrison, però amb un punt una mica més irònic. El protagonista és un noi d'un poble de mala mort, Hackensack, que es dirigeix amb una ex-soviètica que va tenir quan era molt jove i que ara s'ha fet famosa. I mentre ella s'ha transformat en una estrella, surt a la tele, envoltada d'actrius i actors coneguts, ell encara treballa amb son pare, netejant cases i fent mudances. La cançó, per altra banda, és una meravella.

0: Es chulo, ¿no?
1: Es que es chulísimo este disco.
0: Fountains of Wayne. No cansaré mai de recomanar aquest disc. Welcome Interstate Managers. El títol és horrorós, eh? La portada també. Però les cançons que hi ha a dintre, buah, Stacy's Mom, Mexican Wine, Bally Winter Songs... No n'hi ha ni una de dolenta. I mira que és un disc llarg, eh? Aquí estem avui, repassant primers amors a través de cançons plenes de nostàlgia i records dolços. I ara rebem amb tots els honors els Big Star, amb un Alex Chilton que recorda la seva nòvia quan tenia 13 anys i el difícil que era festejar-la per culpa del seu pare.

Martín, Alex Hilton demanant a la seva xicota de poder-la acompanyar a l'escola, d'amagat del pare d'ella, que sembla ser que no està molt content amb això de que s'hagi enamorat d'un pelut que toca la vida. El Ron Sexsmith, pelut no és gaire, però també té un amor de col·legi a la qual no ha oblidat. Vivia al mateix carrer, es deia Amanda, però el que destacava més d'ella era que tenia el cabell de color panotxa.

Strawberry Run. Este és Pindle Spot Custom Perfectes que fan Ron Sexsmith amb una facilitat que és gairebé insultant. En aquest cas, recordant a una noia que va desaparèixer de la seva vida de manera tràgica degut a la mort de la seva mare i que molts anys més tard se la torna a trobar a un tramvia amb la seva filla i no pot evitar adonar-se'n de que ella i la seva mare tenen el mateix color de cap. Ai, que m'estic posant tan dret! Uf, i ara ve Billy Bragg, mare meva, Billy Bragg. Quines lletres que fot aquest tio, eh? Tothom el reconeix com un poeta combatiu, reivindicació... Però quan parla de primers amors, és senzillament insuperable. Això és la Saturday Boy.

0: conèixer, em va sortir sang d'ona. L'endemà, quan vam agafar l'autobús i el conductor no ens va demanar el bitllet, ens vam adonar que alguna cosa especial passava entre nosaltres. No podia parar de pensar en ella, i cada cop que posava la ràdio hi havia un tio que cantava una cançó sobre nosaltres. Però l'amor és estrany. Un dia va començar a sortir amb el senyor Potato i quan els vaig veure plegats, me'n vaig anar a casa, vaig fer una banyera fins que l'aigua es va tornar freda. Em vaig passar l'estona pensant en els seus ulls i en la corba dels seus pits. I també en el punt on els vostres cossos es van trobar. I llavors un dia senzillament va passar. Ella es va tallar el cabell i jo vaig parar d'estimar. Uà! Posa'm una pausa, tio. Sí, ja sé que la toca, però és que necessito aire.
1: El Salobet, amb Lluís de Vallà. Escolta, Vicà. Música amb història, per gent en geografia.
0: Tenim aquí el Salobet parlant de primers amors i primers desamors, també, com a l'Alison. Aquesta noia amb qui Elvis Costello va tenir una relació curta i que es troba anys més tard en una festa i mirant-la només durant uns segons se n'adona que ella no és feliç i ell mai tornarà a tenir-la.

Bison, la gran balada de Elvis Costello. Que si no l'he cantada mil vegades, no l'he cantada cap, com m'agrada. A més té conya, perquè el Costello en aquesta època, als inicis, totes les seves lletres estaven en un entorn misògines, misàntropes, amb molta mala llet, molta ràbia, i de repente hi havia aquest punt de tendresa en aquesta peça que et descol·locava absolutament. Un bon hereu de Costello és Jarvis Cocker, sobretot a l'hora de fer lletres i barrejar ironia, sensibilitat i una gran dosi d'observació. Sobretot perquè tant l'un com l'altre són els poetes dels Pagafantes, no? Dels que mai lligàvem i ens havíem de conformar en tenir amors platònics. En aquest cas, el disco 2000, en Jarvis parla de la Débora, companya de classe, i de la promesa que es van fer un dia en què quan arribés l'any 2000 es truquessin i si encara no estaven aparellats, decidir viure junts per sempre.

Southern, una de les peces més recordades del Different Clubs, el disc més exitós del grup de Jarvis Cocker, que ara ha tingut un retorn esperadíssim i molt feliç, perquè, francament, tots aquests grups del Britpop, quan es tornen a reivindicar, tenen com una rebuda entusiasta que fa 10 anys hauria sigut difícil d'imaginar. Arriba ara Ben Fox. Ben Fox són paraules majors, també, eh? Si més no, perquè també és un lletrista absolutament extraordinari. En aquesta peça que escoltarem, parla d'una tal Christine, que és una companya de classe de quan estaven en setè de primària, vaja, de, una companya d'ESO, com si digués, d'acord? Una tia riallera, que es passava molt bé, però que resulta que amb els anys ha vinagrat el seu caràcter. Que com ho sap el Ben Folds? Doncs perquè aquesta Christine no para d'enviar-li mails conspiranoics d'aquests que fan servir els magues que ens empoderen el món d'avui en dia, no? Bueno, millor que ens ho expliqui el Ben.

He rebut els mails aquests darrers dos anys, un cada dia. I senzillament no et contesto perquè no sé què dir. La ràbia, les majúscules, la pseudociència, les faltes d'ortografia que suposo que són a propòsit perquè vam anar a una escola bona. De debò, et trobes bé? Perquè aquest món pot ser bonic també. De fet, la vida és curta, trista i també preciosa. Per què no t'ho plantes? Ah, Instinct from Seventh Grade, Ben Folks, en un cel obert que ret homenatge als nostres primers amors, aquests que, malgrat el temps, encara portem a la memòria de manera permanent. I no cal que siguin amors feliços, eh? També poden ser d'aquells incomplets o que et deixen un mal regust de boca.

Blue Romeo! I aquesta cançó en què el protagonista truca a la seva ex per fa 1000 anys, demanant-li perdó per totes les coses que va fer malament. I és que quan ets jove encara no saps estimar. Ep, d'aquells temps de mirades amagades a la classe, quan et senties el rei, aquí no te'ls pot treure ningú.

Vinga, va, seguim amb aquest programa d'avui, ple de nostàlgia i d'amors primerencs. En aquest seu obert que ja arriba al final del programa d'avui, però que té temps per deixar que Bruce Springsteen ens parli de la seva història d'amor amb la Rosalita, quan eren dos barrecs i els pares d'ella la tancaven a casa perquè no volien de cap de les maneres que sortís amb un mus. Amb aquesta peça del The Wild i Innocent and the Eastern Shuffle, una d'aquelles en què encara es nota algun toc latino o Tex-Mex que desapareixeria de la Eastern Band poc després, l'equip del programa s'acomiada per avui, Albert Cots, control i muntatge, Núria serà una documentació. Lluís de Valdà, diuen salut i fins la propera.

0: Les notícies de les 4. Bona nit, us informa Sara Riera. La policia de Berlín identifica l'autor de l'atropellament massiu d'aquesta nit passada durant la festa de l'orgull LGTBI. Encara no l'han pogut detenir, però ja han dit que estaria vinculat a cercles islàmics. L'atropellament ha causat la mort d'una persona i n'hi ha una quinzena més que estan ferides diverses en estat greu. Segons ha explicat la policia, un cotxe ha entrat al parc de Tiergarten a tocar de la porta de Brandenburg i han vestit diverses persones que participaven a una festa que n'havia congregat milers. Han trobat el vehicle aturat davant d'un arbre i el conductor ha fugit. Tota la gent que participava en aquesta festa l'han evacuada de la zona. L'alcalde de Berlín, Kai Beckner, ha condemnat el que considera un atac terrible a la nostra societat lliure i oberta al món, i el canceller alemany, Friedrich Merz, ha emès un comunicat en què demana que surti a la llum la veritat d'un acte abominable. Al País Valencià, la Vall d'Uixó, ja hi ha 15.000 persones desallotjades per un incendi que continua cremant de manera totalment descontrolada i sense capacitat d'extinció ara mateix. Té un perímetre de 21 quilòmetres i ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà. 6 persones han estat ateses a urgències i 3 han quedat ingressades per inhalació de fum a l'Hospital de la Plana. Marc Seguer, regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, a Catalunya Ràdio.
1: Està cremant sobretot aquí, molt de matorral mediterrani, que també segons característiques pot ser un matorral molt sec, i així és que portem durant molts mesos que no ha plogut ni una gota, això fent que estigui tot molt sec, i això el que ha fet és que en qüestió de mitja hora, d'un quart d'hora, se descontrola l'incendi d'una manera molt gran.
0: I a Madrid i Àvila els incendis també continuen sense control i ja hi ha gairebé 100.000 persones desallotjades o confinades. Fins ara les flames han arrasat més de 45.000 hectàrees en un perímetre que superior als 200 quilòmetres. Aquesta matinada torna a ser molt difícil, com anticipava ja el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
2: Es una noche que no va a ser sencilla, con un trabajo complejo, pero lo que sí que hubo trasladado es la confianza a la sociedad y sobre todo a los más directamente afectados, de que todos los medios están puestos a disposición, todas las administraciones, como dijo ayer el presidente, estamos trabajando de una forma coordinada y decidida.
0: I aquí a Catalunya aquest diumenge tenim perill extrem d'incendi en 115 municipis de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i Ponent. Continuen les restriccions d'accés als espais naturals del Montmell Marmellà, el Montsant, els Ports, Cardó, el Boix, Tivissa, Vandellós i Prades. Aquest diumenge els bombers, aquest dissabte volíem dir els bombers, ja van poder contenir l'incendi de Cubelles al Garraf, que va obligar a confinar durant hores diverses organitzacions. L'alcaldessa, Rosa Montserrat Fonoll, ha explicat aquí a Catalunya Ràdio que és probable que sigui un foc intencionat.
3: Com les altres dues anteriors vegades, que fa recent, sembla que ha sigut provocat, sembla que, això ja les explica.
0: Flavio Bolsonaro, el fill gran de l'expresident brasiler Jair Bolsonaro, ha estat proclamat oficialment candidat del seu partit a les eleccions presidencials de l'octubre en un acte a São Paulo, on ha rebut per cert el suport del president de l'Argentina, l'ultradretà Javier Milei.
4: Por eso considero que Flavio es la persona que hoy puede parar a Lula y ponerse al frente de un verdadero cambio para todos los brasileros.
0: Aturar l'actual president d'Esquerres, Luis Ignacio Lula da Silva, de 80 anys, i aconseguir l'indult del seu pare, que està a la presó per colpista, és l'objectiu de Bolsonaro. Significativament, el seu programa es titula Brasil sense por i preveu la construcció, atenció, de 5 presons de màxima seguretat, inspirant-se en el model també ultraautoritari del president del Salvador, Nayib Bukele. Als esports, Richard Carapaz ha guanyat la 20a i penúltima etapa del Tour de França amb un nou final a l'Alpe d'Huez. L'eslovè Tadej Pogacar certificarà aquest diumenge el seu 5è tour. Remco Evenepoel serà segon i Isaac Del Toro tercer aquest diumenge a l'etapa final amb arribada als Camps Elisis de París. En motor, Toni Bou ha guanyat la primera volta del Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial, que s'ha disputat a Anglesey. El pilot de Piera ha ampliat doncs la distància com a líder de la competició, ja suma 200 280 punts. I el Barça, per cert, ha fitxat la portera nord-americana Tyler McKinney, de 24 anys, arriba lliure procedent del Dallas Trinity de la Lliga estadounidenca. McKinney es disputarà ara un lloc a la porteria blaugrana amb Catacoll i Genlofa. Fins aquí les notícies.
5: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes. L'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3 Catilfo.
0: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
6: Us expliquem els castells des de les places. I cada diumenge a les 9 del vespre, al 3 Rondes.
0: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3 Catilfo.
5: Escolteu-nos i sentiu-ne.
0: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-ho.
0: Aquest estiu arriba l'eclipsi solar del segle.
8: I el podrem veure des de qualsevol lloc?
0: No, l'eclipsi total només es podrà veure en una franja determinada, a una hora determinada i en condicions determinades.
9: A Catalunya Ràdio t'expliquem tot el que necessites saber per viure l'eclipsi solar del 2026 en les millors condicions possibles.
0: 97 segons. Instruccions per seguir l'eclipsi. Amb Òscar Fernández i el divulgador científic Joan Anton Català.
10: Escolta el cada diumenge a 2:45 del migdia, abans del dia del fenomen. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
0: L'eclipsi que no s'ha vist mai, a la Ràdio Nacional de Catalunya.

Les batalles. Les aventures. Les unicitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpera.

Durant la Guerra Civil, els atacs aèris a la rereguarda republicana es van convertir en una realitat constant i terrible per la població civil. Mai no se sabia quin seria el proper objectiu dels feixistes, a quina població o barriada deixarien caure les bombes. Tot i que hi havia zones més sensibles, el cel podia descarregar aquesta amenaça en qualsevol indret del territori. El dimarts 31 de maig de 1938, a les 9 i 5 minuts del matí, 5 avions italians van descarregar 60 bombes sobre Granollers, la capital del Vallès Oriental. Van matar almenys 226 persones, en van ferir prop d'un miler i van deixar un rastre de dolor i destrucció inesborrable.

0: Aquell matí, aparentment plàcid, es va veure pertorbat per l'acció de 5 avions Savoy L-679 enviats a Mallorca per Mussolini i beneïts pel bisbe Josep Miralles. Els pilots italians, coneguts com els Falcons de les Balears, sortien a diari per bombardejar poblacions catalanes, però la capital del Vallès Oriental no destacava per acollir cap objectiu militar estratègic. En total, van descarregar 750 quilos de rompedores, trencadores, dissenyades per escampar metralla i mutilar la població. L'atac anava suposadament dirigit a la central elèctrica de Granollers, que va quedar intacta. Allà on les bombes van provocar el caos va ser el centre de la ciutat, una gent indefensa. Les explosions van afectar l'escola Pere Anton, en plena hora d'entrada a classe, i de manera molt especial al mercat de la Porxada, on les dones feien cua per obtenir els aliments més bàsics. També va morir gent que era el sindicat de pagesos i moltes persones de les que feien cua per obtenir una cartilla de racionament al centre de proveïment. Els avions en van tenir prou amb un minut per desencadenar un autèntic infern de runa, de sang i de pols. Persones que cridaven buscant els seus familiars, cases que s'havien d'apuntalar, ferits que requerien atenció urgent, cadàvers destrossats i mutilats que calia identificar. Ben aviat els serveis sanitaris es van veure desbordats per contenir unes ferides que no eren només físiques. La dictadura va intentar silenciar aquells fets terribles, un dels bombardejos més sàdics de la Guerra Civil, i van haver de passar molts anys abans que els supervivents poguessin parlar-ne públicament. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler Sabater.
1: Hola.
0: Com estàs? El bombardeig de Granollers és relativament recordat, no recordat, perquè és dels més importants de la Guerra Civil al territori català, o és un de tants?
1: No, n'hi va haver molts, però és un dels significatius. És a dir, els bombardeigs, els més importants van ser per quantitat de destrucció, com a potència de foc, víctimes són els de Barcelona, després diguem, més o menys per aquest ordre,
0: per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí, de la gent, eh? Sí. Doncs hauríem de parlar del bombardeig de Lleida, dels bombardeig de Lleida, dels de Figueres, dels del Port de Tarragona,
0: Portbou, també,
1: Portbou, a la de Girona, els últims dies de la guerra, i tota la part de l'Empordà, i altres, el Perelló, que va ser dels primers, el Cris, que va ser el primer, que és a dir, això hi ha el gener del 37, crec recordar, però el de Granollers és molt significatiu per una raó. Perquè, diguem, no solament per l'impacte que va marcar la població, sinó perquè, clar, cau en ple centre de la població. Granollers és una població que s'ha construït al llarg, diguem, de la carretera, i aleshores el nucli central són dos o tres punts, no? L'església, el Pont d'Europa,
0: sí.
1: I la plaça Porxat,
0: sí.
1: I a partir d'aquí, clar, va caure
0: allà mig.
1: I els estudis que va fer en el seu moment, just es va poder amb la democràcia, els exercicis que va fer Joan Garriga i altres persones que van treballar això, van demostrar coses que els hi van sorprendre. Primer que tots són els primers que comencen a parlar de que la gran aviació d'aquell moment al món era l'aviació italiana, que la gent es pensava, no, els alemanys, alemanys, no, no. En aquell moment els que tenien l'aviació més bo darrere, ni tot el
0: Savoia, perquè aquest tipus de parell era...
1: Els bombarders eren gripants. I aleshores, a partir d'aquí, tots els fets, és per això que em van dir, com s'ha dit a altres llocs de Catalunya, doncs em van dir la Guernica catalana, també la de Barcelona, també la de Lleida, també la de Girona, Figueres, però el bombardeig de Granollers és d'una atrocitat immensa, perquè a més, diguem, també tenim el testimoni d'alguna persona, com Joan Triadú, que era un jovenet, aleshores de mestre, perquè els mestres estaven tots al front, i no tenia 18 anys, i aleshores explicant tot això, i l'impacte que va deixar la població. Encara avui dia, a Granollers, hi ha famílies i descendents d'aquesta atrocitat que ho recorden, que ho porten a l'ànima, que ho porten al cor.
0: I ens ajudarà a recordar aquell esdeveniment terrible, d'altra banda, és el periodista i escriptor Albert Forns, autor de molts llibres, però el que ens ocupa és un llibre que va sortir relativament fa poc al mercat i que està funcionant molt bé, a més és molt recomanable, i el cel ens va caure al damunt, de veritat, per edicions 60 de Albert Forns. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres a l'enguàrdia.
1: Content de ser-ne.
0: La relació amb Granollers és directa?
1: És directa, jo soc de Granollers.
0: Ens
1: aclaríssim. Jo m'he escolaritzat sabent coses del bombardeig, i a banda que va morir el meu besavi, el bombardeig. familiar tràgica de la bombardeig.
2: I això és habitual entre la gent de Granollers, recordar el bombardeig?
1: Clar, o sigui, com dèiem ara, no, el bombardeig de Granollers és una de les coses més importants que ha passat en aquesta població, potser la desgràcia més poderosa, i que d'alguna manera ha afectat totes les famílies, perquè si no va morir algú de la teva família, potser algú va quedar ferit, és un veí, un company d'escola, etc. Per tant, diguéssim que la ciutat no és la mateixa l'endemà del bombardeig, això és una cosa que la trasbalsa, i per tant està molt marcat. I cada família té la seva història, que diguéssim que l'han d'explicar des de la generació.
2: Clar, a més a més estem parlant de fets ja fa moltíssims anys, fa 80 anys llarg, no? Diguéssim que ha succeït, però que encara, si encara està marcant, és molt significatiu, per tant, els fets que van passar.
1: Sí, també hi ha hagut una tasca que, com explicàvem abans, no? El Joan Garriga i tots aquests historiadors que amb la democràcia comencen a fer aquesta recerca, diguéssim que comencem a permetre de parlar-ne, no? I després aquí, diguéssim que des de l'Ajuntament Democràtic, sobretot en els últims 20 anys, ja es fa feina, diguéssim, d'una manera conscient, a dir, doncs aquests últims supervivents, anem a enregistrar-los, anem a conservar-los, anem a casa seva i els gravem, perquè almenys tinguem d'aquestes
2: coses que m'ho anem.
1: No, no, no, no, no, això és una cosa que no ens hem perdut, perquè el que jo puc explicar és el mateix que explicar-ho a l'altre, no?
2: Tenia algun sentit el Granollers? Podria ser com van haver-hi, per desgràcia, la Segona Guerra Mundial, que succeïa just després, va haver-hi molts exemples de tota mena, des de bombardejos molt estratègics per carregar-se aquella fàbrica d'armament, fins a bombardejos psicològics per intentar enfonsar la moral de l'enemic, fos a Gran Bretanya, bombardejos dels alemanys, fos a la mateixa Alemanya amb bombardejos dels britànics, per exemple.
1: La política del terror.
2: Sí, sí, exacte, exacte. Tenia algun sentit en aquest sentit, Granollers, aquest bombardeig?
1: No, acabem de... O sigui, la feina dels historiadors ha, diguéssim, localitzat papers entre doncs, les autoritats italianes, en el que, doncs, perquè primer es deia, doncs, mira, anaven a Barcelona i com que els antiaeris els van dissuadir, doncs van descarregar, es van desviar, no?, i van descarregar les bombes. És a dir, hi ha tota una sèrie de teories, no? I llavors...
2: Té una certa lògica.
1: Té una certa lògica que podria ser, que anaven a Sabadell i Terrassa, es van confondre, etcètera, no? Llavors s'ha sabut que es buscava, doncs, una central elèctrica, etcètera, però no cal de saber el cert, sobretot perquè, com que no la toquen de cap de les maneres, el que fan és una mortalitat molt bèstia.
2: I un bombardeig molt llunyà de la central elèctrica.
1: Però on estava la central elèctrica? La central elèctrica estava en el llibre, diguéssim, que entrecreua una vintena d'històries. No, una de les històries és la torre del costat de la central elèctrica, no? I per tant, la central elèctrica estava anant cap al Congost, relativament al centre, eh? El que passa és que, diguéssim, que les bombes doncs van de...
2: Més cap al nord de la ciutat.
1: Sí, no sé, podríem entendre-ho així, i una mica més, diguéssim, cap a Caldes i cap a Barcelona. Jo en teniu ja ara la camp, anant cap a la camp.
2: D'acord, però no és una idea, amb això per...
1: I per tant, i s'hi apropen.
2: I s'hi apropen. La bomba més propera deu caure fàcilment un quilòmetre i mig de...
1: Tranquil·lament.
2: Com a mínim de les centrals. Un desastre, inclús tècnic, no?
1: Sí, però també, clar, ens hem d'imaginar que, bueno, els bombardejos de la Guerra Civil Espanyola són pràcticament els primers de la història, no? Perquè s'havia fet alguna cosa abans, de dissenya, etcètera, no? Però aquella cosa de fer-ho sistemàticament cada dia, més aquests aviadors italians, dos vols en un sol matí, no? I llavors ja crec jo, vaja, perquè si no, aquesta cosa, diguem abans d'ahir, encara, aviam si l'encerto, l'endevino, no? Estem llançant bombes des de 5.000 metres d'alçada, per tant, s'han de llançar 30 segons abans, fan tota la paràbola. Per tant, bé...
2: Jo he vist tantes pel·lícules de bombarders nord-americans sobre Alemanya, en què el navegant va mirant per una mena de foradet ampliat, si fos un telescopi, diguéssim, i ho veu, i llavors va dir, ara podem tirar la bomba, perquè el càlcul de velocitat en què va l'avió i la distància amb la qual està, dius, quan la llencis ara, caurà d'aquí 3.000 metres o 2.000 metres o
1: 2.000 metres. Això són aquelles coses que fem els escriptors quan fem llibres, no? Però hi havia, a mi també m'havien arribat històries que els avions volaven superbaixos, com que els veies, com una cosa... Però llavors, fent recerca, veus, els avions llançaven les bombes des de més de 3.000 metres cap amunt, i llavors aquí vaig haver recuperat una punta física i fer l'actuació aquesta de quants, si tires des de 3.000 metres, quants quilòmetres enrere, i vas a 450 quilòmetres per hora volant, quants, no, i vaig haver de treure...
2: Aquesta porta la conclusió, la gent portava la conclusió dels caces i dels bombarders, que són
1: que ara s'han és diferent, és situacions diferents.
2: Quan hi ha coses a matrallar, sí, directament, que l'acció, i en canvi no, com bombardejar des d'allà amunt, que és... Aquests eren bombarders, en aquest sentit. No, no, no s'hi van apropar mai a la població, que se sàpiga.
1: Que se sàpiga, però aquí, clar, quan treballes en ponts, cada pont recorda d'una manera i més d'un típic de l'esperisme. Per tant, sí que hi ha algú que diu, l'han de matrallar, però després que les muntes el que diu que no, i els historiadors acaben de confirmar, i no, si era amb aquest avió no matrallava, aquest avió que feia de doncs deixar anar les muntes des de la... És que en aquest cas la gran sort és l'arxiu de l'aeronàutica d'Itàlia, que està totalment conservat, però els fons, diguem, dels alemanys no estan conservats. I llavors sempre s'atribuïa que eren els alemanys, que això és molt interessant, això. Mm. Aquest és un episodi molt interessant. Sí. Els alemanys sempre es deien que hi estava el Japón.
3: I tant, i tant. Bueno, per aquest mite, no? I llavors arran d'aquí, d'una altra banda, diguéssim, es diu que els pensaments de tot arreu no, és igual, eh? Llavors, això que dius, no?, de l'arxiu, les fonts aquestes italianes, jo hi arribo a través d'un historiador que fa un treball de memòria de... La bombardés, precisament de Sant Just d'Esvern, i ell allà adreça tota una sèrie també als arxius i també les associacions dels mateixos aviadors, és a dir, els aviadors italians durant dècades, aquí em semblarà una barbaritat, però ells es continuaven trobant i recordant quan van estar a Espanya, no?
2: I van fer allò,
3: i llavors...
1: Veterans de la guerra heroics,
2: entre ells.
3: I llavors allà queden documents, queden cartes, les fotos, i això és
2: una part de la guerra heroics. A Roma, és un edifici preciós, no hi ha entrat, però vivís des de fora, i és un edifici impressionant. I pel que sé d'historiadors que hi han treballat, el tracte és excel·lent. Hi has treballat amb aquest? Sí, sí.
1: No directament, no, però sí, sí.
2: Sí,
1: que hem fet junts sobre aquesta temàtica, sí,
2: és el que els oficials encarregats d'això, que són gent molt formada amb la branca històrica i que ajuda molt.
1: Però quan arriba la democràcia, en general, tots els arxius milloren moltíssim, també l'estat espanyol.
2: Tot s'ha de dir, tot s'ha de dir. Tornem a Granollers. Se sap com es decideix aquell dia que aniran a bombardejar? No sabem si ho encerten o no, però com funcionava el sistema dels italians per anar a bombardejar? Cada dia anèiem uns cap allà, era una decisió de l'oficial de torn, una decisió que venia de Roma o de Burgos?
3: No crec que... Jo no m'hi he posat a fons, en saber la presa de decisions. El que sí que se sap és que hi ha, diguéssim, les ordres, i aquell comandant dels 5 avions el que fa és... el que fa és seguir ordres, i per tant el dia abans hi ha unes fotos molt il·lustratives de tot implant la norma del litoral català, diguéssim, i els soldats italians a davant, no?, assenyalant on... No? Com quasi pensi retrat de tot això d'aquí és el que nosaltres hem bombardejat, no? Llavors jo entenc que per tant està clarificat, hi ha algú que té un plànol i que sap on anar, perfectament, no?
2: Llavors que s'equivoquin els avions, eh?
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Com si Sabadell vagin a parar Granollers, però que en tot cas anaven...
3: Sí, és l'objectiu del dia i l'objectiu el vas a complir, no? A vegades amb xivatassos, amb històries, amb la concentració de tropes a Taulanda, ens ha arribat que a Taulanda hi ha un turí o hi ha una fàbrica d'armament, i per tant, el que anava és tot dures i ens donen les instruccions, o el dia abans ens donen les instruccions.
2: I cap allà que fes. L'esquadrilla aquesta de 5 avions italians era la normal, va ser molt nombrosa, o simplement era una missió més?
3: No ho acabo tampoc de... No és la meva especialitat, vull dir, jo el que he fet és intentar... entendre...
2: Més la gent.
3: Entendre...
2: Sí, els que van rebre les bombes, que no els que els van llençar.
3: Sí, el que passa és que, o sigui, el meu llibre, bàsicament, no, que s'ha entrevistat un parell de Granollers, no? I llavors, però, creia que era interessant fer aquest apunt, no?, d'intentar posar-nos en la pell d'aquests aviadors italians, que són molt joves, també, que venen a Espanya per intentar guanyar galons, no?, perquè el fet d'estar 8 mesos, 6 mesos a Espanya, doncs et farà posar a Catalunya, et farà guanyar diners i et fa sobretot combatre en foc real, no?, diguéssim, no estàs fent simulacres, sinó que estàs bombardejant, o en el camp de matrallant, no?, i per tant, en situació de guerra, no?, i per tant, la situació d'aquesta gent que està fent això, que a la tarda va tenir lliure i estaven per Palma, i no feien 2001, no?, a l'inici de la guerra, sobretot, són molt salvatges els italians a les Balears, després es mullaven una mica, però és que en els seus marcs, les seves històries, per tant, un oci...
1: És una història brusquíssima que són la ciutat de Palma no agrada parlar de gens, normalment, no?
3: Però sí,
1: no?
3: I després aquesta cosa, que això se sabia, és a dir, arriba la informació que la guerra a Espanya hi ha d'haver hagut bombardejos, etc. No? I llavors, en aquestes cartes que enviem doncs, a casa, que n'han quedat algunes i s'han recuperat a través d'aquests arxius, d'aquestes associacions, no? Doncs ells

0: controlant i allò.
1: Tenim una mica la sensació, no sé si estàs d'acord, tenim una mica la sensació que estàvem fent la guerra moderna, no? La medicina que aquells, vull dir, amb tot el criteri que és de l'època, no? Aquells quatre salvatges, allò. No, ara és una guerra militar, una guerra tecnològica, que és, tenen uns herois, de, uns cavallers de l'aire,
0: que estan per llaitat, no? Sí. És a dir que la posició que podia fer el bando republicà amb la seva duració era tan petita que, en definitiva, podien també tenir unes perspectives de supervivència més altes que una guerra de debò, eh?
1: Bueno, però si les empreses de les aparells russos...
0: Clar, per això, fins aleshores anaven fent, el 37, si no recordo malament, en aquest moment, si no, o estan arribant o no han arribat, diguéssim, és a la primavera del 37, no recordo, 38 ja arriba, el 38, perdó, sí. En tot cas, aquella missió que comença com una missió més, suposo que la gent de Granollers també devia tenir algunes mesures de defensa civil o no, ni tan sols s'ho havien plantejat, perquè era una població que en principi no tenia per què ser atacada.
1: Aquest és un dels grans Granollers, no? Que a Granollers això no ens havia de passar. A Granollers hi ha la percepció, aleshores hi ha la percepció que els bombardeus són una cosa que passa a Barcelona. Si jo no vull que em peguin bombes, no vaig a Barcelona. Clar. Hi ha personatges que sí ho escoltaven, no? Per tant, a Granollers no s'havien fet refugis, hi havia una alarma que no funcionava, ni si era una diguéssim, no?, per advertir, i per tant era una cosa que a nosaltres no ens passarà, perquè, bé, no
0: sé... Per què ens va passar?
1: Perquè hi havia prou desgràcies per trobar menjar, etcètera, no?, els homes al front, i per tant, Granollers, població de la rereguarda, el front és lluny, i això que passa a Barcelona és perquè Barcelona és la capital, no?, i per tant, això ho fa tot molt més sagnant, no?, o sigui, no sona cap sirena, en el bombardeig de Granollers, i en aquell minut el que acaba passant és que doncs, la gent no té refugis on anar, no hi ha la costum de baixar el soterrani, de posar-te contra una paret, i per tant passa la desgràcia.

0: primera només no semblava que hi haguessin objectius militars de primer ordre i per això el bombardeig va agafar especialment desprevinguda la població. Aleshores, posteriors a l'atac d'aquell fatídic 31 de maig de 1938, pel veïnat de la família Illa, que tenia un magatzem de pinso i gra al nord de Granollers, corrien tota mena de rumors. Tothom intentava, en va, trobar alguna explicació a la lògica impossible d'una acció tan despietada i del tot indiscriminada.
1: He vist que la porxada s'ha enfonsat.
2: Mare de Déu, sí. Per 16 anys. Corregà el seu mercat. Si allà només hi ha parades amb la mica de menjar.
1: I dones i gent indefensa.
2: Pots comptar. Mare es fa cua per omplir l'escudella.
1: Doncs les fàbriques me les han tocades. Quins malparits.
3: Però si no en tenim de fàbriques importants, ni cap destacament de soldats, si aquí només quedem els quatre desgraciats.
1: També han tocat un col·legi als fills de puta.
2: Com hi pot haver tanta maldat? Matar-nos la canalla.
1: Ja se'n treu de bombardejar la carregada.
2: I tot aquest dolor, per què?
1: Ves que no sigui una venjança de quan van pelar el general Gai poques hores després de l'alçament.
2: Què dius que té?
1: Si dona, aquell militar que estava destinat a l'Àfrica i que passava els estius per aquí. Era amic d'en Franco. El va capturar el drapaire. Aquell anarquista no el guanya ningú. I el van matar en un descampat.
2: Vols dir què és això?
3: No sé si és una venjança, però el boig aquell d'en Kei Podellano ha estat amenaçant Granollers en els discursos a la ràdio.
2: Això ha estat culpa d'algun falangista dels que tenim pel Vallès. Segur que el molt mal nascut ha guiat els bombarders des de terra, aquí, on hi ha les cues, per fer més mal.
1: Abans he vist en Junyó, el dels vins a Granel, i ell pensa que estaven buscant Sabadell o Terrassa, i s'han confós. Diu que des d'allà dalt tot s'assembla.
3: Segur que han estat els alemanys, aquells que van atacar Garnica. Els desgraciats.
1: Jo només espero que n'hagin tingut prou. No sigui que tornin demà.
2: Ai, ves, quines coses de pensar. Au, va. Anem xerrera i anem a veure si podem ajudar en alguna cosa que a la farmàcia no haguem d'anar a l'abast.
4: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a l'Enguàrdia amb l'Albert Forns i amb en Josep Maria Soler Sabater parlant del bombardeig del maig del 38 de la ciutat de Granollers, un bombardeig terrible que va causar uns 230 morts aproximadament, cosa que entre la població civil, cosa que és, òbviament, esgarrifós. Albert Forns, acabem de sentir aquesta conversa, la gent de Granollers tenia molts dubtes que havia passat si hagués sigut un delator. Clar, la quinta columna, que es deia en aquella època, funcionava. Suposo que Granollers, un cop va passar, ja van entrar els feixistes a la ciutat l'any 39, devia haver gent que es devia penjar la medalla d'haver provocat el bombardeig.
5: Totalment, no? I tu no tens fonts oficials, no hi ha historiadors treballant-ho, no hi ha gent que et pugui garantir coses, i el que funciona, doncs, són els rumors i les històries que ens expliquem els uns als altres sense aquesta confirmació oficial, no? I, doncs, per tant, històries des de que va algú dalt de l'avió deixant anar bombes i assenyalant aquí, no? Fins a, doncs, a... Caram, això que diguéssim a Sabadell i a Terrassa, que anaven a Barcelona i es van desviar, o que és una represàlia perquè al principi

0: Capisco de llano, lo veo a la radio, lo veo, se está preparado, no, esto es una cosa que no pasa por probar, però que
1: se sent circular. Com va anar exactament el bombardeig des del punt de vista... Hem comentat abans que bàsicament va haver tres llocs principals on van caure les bombes i dos són especialment concorreguts, que és la Porxada i és l'escola Penantoni, però que va caure al centre en general.
0: Sí, nosaltres ens passegeu avui pel centre de Rangers, que és tot teatral, no? Pràcticament, sí, ja ens imaginaríem a la plaça de la Porxada, a la plaça dels Carrils, allà on es fa el mercat del dijous, no? Tots aquells carrers que són trens de parades, la Font d'Europa, l'escola de Penantoni, la carretera, que ara amunt, doncs, no és comercial, tot allò que no ha sonat per les bombes, no? És a dir, tot allà cauen bombes a tots aquests, en baixa edificis sencers, i mor gent, doncs, com heu dit, a la Porxada, que aleshores és un mercat, la Porxada era la tenia oberta, i la canalla juga dins, però aleshores estava amb tanques, i a dintre hi havia parades d'hora, com el mercat de la Boqueria, no? Per tant, era el nostre mercat, i allà hi havia gent fent cua, i gent despatxant, també
2: molta gent fent cua per exemple de reaccionament
1: quan arriba el menjar a les 9 del matí
0: totalment, sobretot dones
2: a les de maig que hi ha els dies clar, els refrescos
0: totalment, som també a les 9 del matí per tant tenim la canalla anant a l'escola i allà hi havia l'escola de Reganton i per tant hi ha nens a dintre de l'escola i nens que ja estan arribant per tant allà també hi haurà molt com de tardar perquè a l'entorn hi cau un bon de l'escola, no? I tenim, doncs, tota la carretera a davant de la Font d'Europa, la fonda, i cau una bomba que no esclata, i per tant fa poca destrossa, però els cinc edificis a davant de la Font d'Europa, com una carretera, l'hem d'imaginar que diguéssim que els avions passen com carretera amunt, i se n'anar, i van caient una davant de l'altra, i per tant, fan tot una mena de carretera, tota l'hora de bombes, no? I per tant, doncs, és una hora punta, i si tu estàs al carrer en aquell moment de pànic, doncs sí que pots, hi ha gent, doncs, que ens ha explicat que sobreviu perquè es llença cap a dins d'un portal o té aquests reflexos, però hi ha gent que queda al mig del carrer i que no va prou, que una bomba a sobre. I llavors un dia, sobretot, jo m'ho he explicat aquesta història perquè és el que passa a Granollers, però és molt el que passa a tot arreu. Jo quan l'escrivia ens he parlat amb el Manuel Alíguez, que ha estat a l'Ucraïna, i ens he explicat els governs d'Ucraïna, o he parlat amb els xifeixes, com explicava un barbeig de Síria o a l'Iraq, i la reacció de la gent és la mateixa, no? I a mi un barbeig com el de Granollers, doncs ja, si mor a l'instàric, qui queda ferit, qui ha d'ajudar els altres ferits, les farmàcies no donaran la base aquell dia a Corangent, a l'hospital, o portem ferits cap a l'hospital, de seguida que organitzem, edificis que són sencers a l'institut, has tingut la sort de sobreviure, potser que hagis perdut la casa, que casa teva algú hagi quedat sepultat, o que la teva feina hagi desaparegut, o que hi ha de ferits, mutilats, per tant...
2: I aquestes bombes trencadores que piquen, llavors es comencen a... Em surt una expressió popularitzant, no vull dir això, però els fets més habituals són terribles, perquè es posen moltíssima metralla, que llavors, clar, va qualsevol direcció aquesta metralla,
1: tot un
0: sisà. Un dels testimonis que surt al llibre ens parla de com el seu tiet, una petita pedreta de metralla, és el que travessa tot un camió sencer, des de darrere, i al final, bueno, també travessen el seu tiet per l'estómac i l'home per morir, no? Però, per tant, això, i això és una petita part dels meus quilos que portaven aquesta manera.
1: És obvi que el trasbals de tota la població va ser impressionant, perquè a més els primers moments o les primeres hores ningú devia saber si la meva família és mort, què ha passat, ha sigut d'una manera caòtica, les autoritats també devien estar... La por de que tornessin els avions, que també era una cosa no tan habitual, per tant, diguéssim, aquest devia ser un caos terrorífic. La gent recorda especialment aquell caos o recorda més...
0: Sí, quan la gent m'ho explica, que a mi m'ho han explicat, no?, i ens ho han estat explicant un detall que ens ha estat, no?, i aquí el que ja trobava, això és un record alterat que no és alterat. Què passa? Que si jo em preguntessis què vaig dinar fa 3 dies, no t'ho sabria dir, però si em preguntes el dia més important de la meva vida, el dia que em va marcar més, el dia que se'm va morir la mare, el dia que tal persona, el dia que vaig portar a la casa, el dia que... Allò queda gravat a la memòria i la gent el recorda el que vam dir, no? I llavors la gent el que recorda és aquest primer moment després de les bombes, com res, un o dos segons d'un silenci rotund, no?, quan deixen d'explotar, la fumera, perquè s'aixeca una fumera increïble de la runa, etcètera, i després de seguida el pensament és els meus. O sigui, els pensaments de totes les persones que he entrevistat és els de casa, la mare, els fills, on està, no? El marit que està a la fàbrica, no?
1: I per tant,
0: els meus. I aquest dels meus és el que fa que hi hagi unes corredisses, que van a mirar allà, es vist a taula, gent que es passarà el dia buscant algun parell i que potser la que la trobarà. I hi ha casos de gent que no troben el marit, per exemple, fins al cap d'un parell de dies, perquè ens ha acabat a la sota de la runa de la porxada, l'han tret ferit, l'han enviat a l'hospital, de l'hospital anat a l'hospital de Vic, i el que deia, ens hem d'imaginar una situació en la que pràcticament no hi ha a les cases on tenen telèfons, n'hi ha quatre de telèfons, no? Per tant, tu no pots, és només el que ho deia, preguntar, els dies, els dies, no? I llavors és un dia, doncs, jo me l'imagino un dia, sobretot una nit, molt trist, no? I és un dia d'anar, de gent anar al carrer desesperada, no? Has vist el meu fill, has vist el meu marit, no? I diguéssim que ens hem de posar en aquesta situació, no? Que ha passat una cosa, a més, una cosa inesperada, no? És a dir, jo entenc que Barcelona...
2: No, aquí tot és perfecte, però diguem, no, més, tot no, ningú, ni sirenes, ni res, què està passant?
0: I a Barcelona tu sonaven les sirenes, tu veus en situació, no? I per tant, a la desena vegada que sonaven les sirenes, hi havia alguna manera de, a la vespre, em podries parlar, ostres, és una de les sirenes, és una de les si mai passa, ens trobarem a tal banda, no sé, m'imagino, no?
1: Però a Barcelona hi ha uns 2.300 morts, no recordo mai la xifra, durant tota la guerra, però amb un munt de bombardejos, un munt, vull dir, ara varies concentrats, altres més espaiats, però uns 200. Sí, per això. L'impacte granolista és tan bèstia amb un sol bombardeig d'aquesta quantitat de morts i només un bombardeig, clar, és molt diferent l'impacte també de la gent. No pots acostumar-te a una cosa tan sobtada, no?
0: De fet, el que fa, llavors, aquell mateix dia l'Ajuntament tracta un ban ordenen a tots els homes de 15 a 56 anys que l'endemà ja es poden i començarem a picar i a fer recollir. O sigui, l'urgència, el que deies abans, primer hi ha també la por de i si tornen, i aquella nit, la nit del bombardeig de Granollers, molta gent dorm al camp. És a dir, se'n va a Lliçà, se'n va a Càlida, se'n va a Masies Amigues, se'n va... Perquè els fa por que això tornarà a repetir. No, si hem vingut ara, doncs passarà a Barcelona, que tornarem a venir. I aquesta por és el que fa que la gent marxi, i també el que fa que la gent també m'ordeni, que ja hem de posar aquests refugis. Per tant, a Granollers ara, tenim uns refugis que s'han anat trobant, alguns es poden veure i tal, però tots aquests estan construïts a posteriori, inclús amb pedres de l'església, no? Que l'església es va desmuntar uns anys abans, això és una altra història, no? Però aquells rocs els vam aprofitar per construir
1: els refugis.

premsa internacional es va fer ressò de la tragèdia en titulars prou explícits. A l'òrgan del Partit Socialista Francès, Le Petitier, l'encapçalament de la notícia era els aviadors italo-alemanys al servei de Franco massacren els malaurats habitants de la petita vila catalana de Granollers. Mentre que el britànic Daily Herald asseguraven que les bombes fan un nou Guernica. Pel que fa a La Vanguardia, en una etapa en què es definia com un diari al servei de la democràcia, el titular a la portada de l'1 de juny del 31 va ser Granollers, última víctima.

0: després d'Alacant, Granollers s'ha convertit en una fita de l'etapa més recent de la barbària facciosa. Ahir l'aviació italogermana va caure sobre ell i va sembrar pels seus carrers a l'atzar, la mort i el dolor. Granollers és un petit poble català, pacífic i alegre, allunyat de tot contacte directe amb la guerra. La prova més patent és que aquest bombardeig va ser el seu bateig de sang. És a dir, en 22 mesos, els traïdors que han escrotat tots els racons on es pogués allotjar quelcom que s'assemblés a un objectiu militar. No havien trobat cap pretext per fixar-se en Granollers. Ahir tampoc n'hi havia. I així ho acusa clarament la condició de les víctimes. Dones i nens, mercats i escoles. Aquestes són les víctimes i aquests els llocs on es trobaven. Van deixar caure les bombes sobre el casc de la població, que 4.000 metres d'altura no deu semblar més gran que un punt. I se'n van poder anar amb la consciència tranquil·la d'haver complert el seu propòsit. La nostra experiència és massa llarga i terrible perquè quedi en nosaltres capacitat de sorpresa davant de monstruositats d'aquesta mà. Estupefacció pura, però una mescla de repugnància i d'estupor elevats a un grau infinit. Això sí que ho sentim. L'horror de l'assassinat en massa dels malaurats habitants de Granollers ens ha conmogut tan profundament com els primers crims comesos des de l'aire contra Madrid. Més accentuat si cal, perquè ens obre més els ulls a l'abisme dels plans traïdors. No és possible que crims com el de Granollers quedin impunes i que no es deixin la porta oberta perquè tots els pobles republicans puguin córrer la seva sort.
1: En Guàrdia, amb Enric Calpeny.
2: A veure, Forns, acabem de sentir la repercussió a la premsa del moment d'aquest bombardeig. Suposo que no sé si la premsa del moment no era molt de l'època dels testimonis directes, explicar històries. Suposo que tu has trobat un sap d'històries particulars de la gent, no? Del que va passar.
3: Clar, jo les històries no tant a través de la premsa. La premsa, per exemple, 20 dies després hi ha una entrevista a l'alcalde Ramallés, que explica una mica la reacció de la ciutadania, però no és la font.
2: No, és que no era habitual. No era habitual,
3: després entrem en un ple tantisme impossible, i llavors a partir dels anys 80 sí que hi ha un interès del historiador local i també a la premsa, que per sort el Vallès està ben digitalitzada i he pogut treballar bastant a fons, i allà sí que comencen a haver-hi entrevistes, testimonis, i diguéssim, es perd la por a explicar, i en l'explicar-ho, coneixen a tots, no sé si ho dic amb aquesta informació. Després del meu llibre, que el que fa és agafar 25 històries d'aquest dia i trenar-les, el que he fet servir és a l'arxiu de l'Oriol Pau de l'Escoltada, no? Una seixantena de testimonis entrevistats que estan en vídeo, fantàstics, són uns vídeos tuníssims que potser en els últims 10 anys han tingut 3 visualitzacions que les tenen, perquè això ho fem, però no hi ha la tirada de noms, que tampoc és una cosa com molt atractiva de veure, però és allà un material historiador,
2: per exemple, d'una persona ja gran.
3: Ja gran, que t'explica la seva vida, la seva infantesa, com era la seva joventut durant la República i com va viure el dia d'un no? Llavors, a mi això és la font que he fet servir, i hi ha històries doncs, de tota mena, no? Des de l'enfermera doncs, que estarà tot el matí a l'hospital, que pensa que aquell serà un dia tranquil, però comença a arribar ferit, comença a...

0: explicava una anècdota que a mi em va deixar glaçat, que és aquesta de, diguéssim que a l'hospital, durant la guerra, fitxen infermeres noves perquè les monges que s'havien ocupat de l'hospital han d'amagar-se, no? Els hi va la vida,
1: exacte,
0: i perquè els va la vida i els exiliren a setmana, i acaben amagades en moltes cases, que les tenen fent de minyona, o el que sigui, no?
1: Sí, sí.
0: Però el dia del bombardeig, que fan falta mans, les monges surten de casa, s'arrisquen, perquè en allà fan falta escompatar-me a casa i que s'havien pagat. No?
1: Van tenir represàlies o...?
0: No se sap, jo crec que...
2: No, en aquesta època ja, de la persecució contra l'Església, hi havia disminuït moltíssim.
0: A partir dels fons de maig, diguem, ja... Ja no hi ha persecució sistemàtica contra l'Església, no vol dir que n'hi hagi algun cas esporàdic, que sí, no? Però diguem, sistemàtic no. I per tant, tenim aquestes històries de l'hospital, històries doncs, de gent que explica com era el cementiri, no? Penseu que hi ha tants morts que els carreguen en camions, no? I aquests camions pugen també cap amunt al cementiri, està molt a prop de l'hospital, no? A l'altíssima altura del Canassar. Tota la carretera és un planitzell de sang, no? Perquè els camions van arribar amb sang, no? I llavors el que fan és els deixen en files, en fileres, al cementiri, i algú que s'encarrega, diguéssim, de ruixar amb aigua les cares perquè puguis identificar-los, perquè estan tan, diguéssim, calcinats, molts estan plens de pols, no? I llavors es ruixen les cares i la gent va a l'hospital, diguéssim, a intentar localitzar els seus, però tu vas a l'hospital a no veure'ls, perquè si està a l'hospital és que... perdó, tu vas al cementiri,
1: sí.
0: a l'esperança de no trobar-los, perquè si no és al cementiri vol dir que ara em queda l'esperança que estigui viu o estigui viva, no? I per tant, també
2: és la festa fosa, no? I quan la rasa...
0: I per això acabaran fent una fosa, perquè com que feia tanta calor, diguéssim que al cap de 3 dies els cadàvers comencen a descomposar, no hi ha manera de fer enterrar cadascú al seu nínxol i per tant molts homes no estan identificats o són impossibles d'identificar i es fan com a crema, sí.
1: Es conserva aquesta cosa encara o
0: sí,
1: van ser
0: inhumats? Sí, se sap com és,
1: sí.
0: I per tant hi ha el mateix cementiri on hi ha moments commemoratius i a Catalunya és el que sí que es té molt clar és que cada 30 de maig doncs, es commemora, hi ha un acte al cementiri, hi ha parlaments, es fan actes a la torxada, no? Per tant, a Granollers està molt viu el bombardeig i la memòria del bombardeig i jo en el meu llibre el que volia era doncs, una mica socialitzar-ho i explicar els bombardejos que malauradament encara estan passant avui, o sigui, passen a Ucraïna, passen a Síria, passen a molts llocs i que estan passant d'una manera molt igual, no? Per tant, el cas del Granollers és com una manera d'explicar els casos que són els de tot arreu, no? Perquè tots els bombardejos se semblen molt i les històries que hi passen a mi em semblen molt universals, no? Això m'ha escat tot el matí per acabar-lo trobant o no acabar-lo trobant, no? Però aquesta angoixa és una cosa que passa.
2: I a més el bombardeig el faci qui faci és una barbària, perquè no mira els enemics. Maten nens, maten gent que potser va a favor teu, els mates, clar, no ho saps. Maten avis, maten homes, maten dones, avis, destrueixen, és una atrocitat que se n'estanca la humanitat i aquestes coses encara no ho hagin reflexionat de veritat.

ningún no havia fet cas de les recomanacions de la Junta de Defensa Passiva respecte a la necessitat de construir refugis antiaeris. El bombardeig brutal del 31 de maig va fer variar radicalment la posició adoptada fins aleshores amb l'aprovació de tot un seguit de mesures de protecció al llarg dels primers dies del mes de juny de l'any 38. A banda de la instal·lació de sirenes potents i l'estudi dels edificis afectats per veure si s'havien de demolir o es podien apuntalar, tant els sindicats com la Junta de Defensa Passiva de Granollers, presidida per l'alcalde, van establir l'obligació d'habilitar els refugis necessaris.

a la Junta Local de Defensa Passiva de Granollers. Les organitzacions sindicals CNT i UGT, davant dels fets consumats de la bàrbara agressió feixista, consideren que és d'urgència la construcció de trinxeres i refugis en tots els llocs on hi hagi aglomeració de personal, com són fàbriques, tallers, etc., i considerant les places i llocs adequats que han estat ja assenyalats per l'arquitecte municipal on es poden construir trinxeres cobertes i descobertes.

0: Posem en coneixement de la Junta Passiva la següent resolució que han determinat les dues sindicals. 1. La feina de refugis i trinxeres en fàbriques, tallers, places i extraradi serà obligatori i se sancionarà el que eludeixi aquesta responsabilitat. 2. Que la Junta Passiva faci sortir el dia 4 d'aquest mes un ban amb els mateixos termes que s'expressen aquí. 3. Que respecte a tots els casos imprevistos serà la comissió CNT-UGT, juntament amb la defensa passiva, qui els determina. 4. La CNT-UGT es comprometen a que tot el que s'ha expressat aquí s'acompleixi al peu de la lletra. Granollers, 2 de juny de 1938.
1: Pere Iglesias i Viader. Com a alcalde i president de la Junta de Defensa Passiva, faig servir. Primer, que a partir del pròxim dilluns queden mobilitzats tots els homes aptes de 15 a 55 anys pel treball obligatori per a la construcció de refugis i trinxeres dintre el terme municipal. Segon, per tant, totes les cases industrials amb els mitjans propis i amb llurs obrers construiran dintre el recinte de treball o pròxim a aquest un refugi capaç per als obrers de la fàbrica o taller. Tercer, tots els comitès de control i d'empresa vindran obligats a entregar una relació dels obrers empleats en la construcció de llurs refugis i hores que hi esmercen. Quart, tots els ciutadans no compresos en l'apartat segon es presentaran el pròxim dilluns dia 6, a les 9 del matí, a la Casa de la Ciutat, per fer la seva inscripció a les brigades de treball. Es fa evident que l'incompliment d'aquestes disposicions seran sancionades amb el màxim de rigor. Granollers, 3 de juny del 1938.
2: Albert Forns, hem comentat que aquest bombardeig és un abans, un després a Granollers, però el després just, que aquells mesos que quedaven encara de guerra, quedava mica menys un any perquè acabés, com es diu a Granollers aquells moments?
3: Bé, això és una... El Granollers de després és aquesta ciutat devastada. Jo crec que hi ha un canvi fins i tot en l'any, no? És a dir, bueno, tenen guerra, però allò destrueix famílies, canvia plantejaments de moltes coses, no? I el Granollers és una ciutat molt derrotada. Al cap d'un any mateix, això ho sabem sobretot, per exemple, pel testimoni d'en Triadú, no? En Triadú, que és professor a Granollers a l'Ambrós, també hi ha 16 anys, no? I en el seu diari de la seva estada de Granollers, que
4: és mestre adolescent, no?
3: Exacte, diari de mestre adolescent,
4: és un testimoni més...
3: És un testimoni fantàstic, doncs, de l'educació d'aleshores, però també del Granollers d'aleshores, no? I de cap d'un any més allà, de tot res, de fet, penja, doncs, draps negres als balcons, però no se'n pot parlar, no, això estic parlant ja d'un any després de bombardeig, que per tant ja hi hauran entrat els fascistes, no? Per tant, bé, aquesta derrota d'haver perdut dels mutilats, tampoc a vegades es parla de molt de ferits i mutilats, però també els efectes, no? Hi ha gent que durant anys, per dones que se'ls retira la regla, gent que durant anys tindrà atacs de nervis, no podrà dormir a les nits, no? A la millor és aquella cosa que senties un asa, no? I un soroll de l'asa et alarmava de tal manera que em sentia un bombardeig, no? O passava un avió, i hi ha gent que encara avui, quan passa un avió, se li encén alguna cosa, no? Se li activa, diguéssim, un resort i s'alarma, no? Per tant, aquests efectes

0: tiro al mes, no? Sinó que...
1: Com ho ha tractat el franquisme local?
0: El franquisme local el que fa és, diguéssim que... Quan, això s'ha de a partir de les publicacions que editen, i és la barbària roja i la vostra brutal resistència va provocar allò, no? És a dir, quasi us ho vau fer vosaltres mateixos, us vau autoinfligir, no? I per tant hi ha tots aquests discursos, doncs, de, bé, és igual, això són coses retòriques, no? Però la retòrica franquista és les avançades que vau fer, les barbaritats que vau fer, també la gent que vau pelar a l'inici de la guerra, perquè
1: van provocar això,
0: no? Van provocar això, i us vau buscar, i sort que ara, doncs, el que vau fer aquí, però...
2: Són culpables per la vostra resistència.
1: De fet, amb això ja ho coneixem, perquè aquest argument va ser generalitzat per la repressió posterior, eh?
0: 40 anys,
1: sí, sí, per això dic que no va canviar. Això va anar canviant cap al final del franquisme, quan el franquisme sociològic realment va de baixa a partir de finals dels anys 60 i el pes de la població franquista està molt deteriorat en comparació amb les autoritats, però ja no és el mateix. Això no comença
0: a obrir-se? Jo no vaig viure, jo soc de l'any 82, però llavors el que a mi m'expliquen els historiadors i el que he anat trobant també molt de maroteca és que a partir que es comença a voler commemorar, que estem parlant des de l'any 80, per entendre's.
1: Sí, hi ha mort Franco, clar.
0: Sí, sí, sobretot hi ha mort Franco. Comencen també a haver-hi moltes cartes al director, o sigui, hi ha molt franquisme sociològic dient quina barrada s'ha d'això de commemorar el bombardeig de Granollers. No hi va haver el 31 de maig, hi van haver-hi molts 31 de maig, l'han matat en una banda com de l'altra, fins i tot aquest discurs s'acabava tant i aquesta gent encara tenia molta presència de mitjans.
1: O sigui, per tant, encara va haver-hi una resistència.
0: El que passa és que al mateix temps, per exemple, doncs a Granollers, la sirena que munten cada 18 de juliol, la feien sonar a l'una del migdia durant tot el franquisme, a tot l'any 60 i pico, el dia de la teniente sonava la sirena que t'acollonia, perquè era una sirena que et feia pensar, doncs, en les bombes que van caure, no? I aquesta sirena l'avui protegiran uns quants joves, diguéssim, no? I el que fan és que la fan sonar l'11 de setembre amb una altra causa, i a partir d'aquí, per tant, tens aquests, bueno, com deia la societat d'aleshores, no? Amb uns quants nostàlgics, grans, etcètera, i una gent jove, tant.
1: No podem comprar això. Albert Forns, no tenim més temps. Albert Forns és l'autor d'aquest llibre magnífic, que no és novel·la, és investigació, perquè es pot llegir amb un to narratiu molt clar, però al mateix temps és una investigació molt profunda. I el cel ens va caure al damunt, que ha publicat en Xenbrons. Moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-vos aquests fets tan terribles, però també n'he explicat. Josep Maria Soler Sabater, per desgràcia, no va ser l'únic cas a Catalunya.
2: I a més, ara, parlant d'aquest boníssim llibre, hi ha una cosa que m'ha fet interessar, i és que, si ens hi fixem, la societat estava reclamant la memòria democràtica i l'exigia...
1: Bé, la memòria, ara,
2: que és democràtica, i es volia avançar els esdeveniments, i ja l'exigia als anys 80. I aquí els historiadors van possibilitar que tot això es documentés d'una forma FFM, això és extraordinari. I s'havien acabat llegendes i mentides, no? Van ser els italians, etcètera, bueno, els feixistes italians, i molt bé.
1: Això és el Guàrdia.
3: Direcció i realització Enric Calpena. Assessorament històric Josep Maria Soler i Sabater. Guió Josep Maria Bunyol. Producció Pilar Ràfquim. Tècnics Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge Manel Bernat.
4: I amb les veus de Sílvia Pedret, Josep Aguilar i Marc Lobato.
3: Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5. Bon dia, us informa Sara Riera. Al País Valencià, a la Vall d'Uixó, ja hi ha 15.000 persones desallotjades per un incendi que continua cremant de manera totalment descontrolada i sense capacitat d'extinció ara mateix. Té un perímetre de 21 quilòmetres i ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Escadà. 6 persones han estat ateses a urgències i 3 han quedat ingressades per inhalació de fum a l'Hospital de la Plana. Marc Seguer, regidor de Medi Ambient a Catalunya Ràdio.
1: Està cremant sobretot aquí, molt de matorral mediterrani, que també té unes característiques, però és un matorral molt sec, i així és que portem durant molts mesos que no ha plogut ni una gota, això fa que estigui tot molt sec, i això el que ha fet és que en qüestió de mitja hora, un quart d'hora, se descontrola l'incendi d'una manera molt gran.
0: Se sospita que l'incendi podia haver estat intencionat perquè ha començat amb diversos focus pràcticament simultanis i molt propers. I aquí a Catalunya avui tenim perill extrem d'incendi en 115 municipis de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i Ponent. Ahir els bombers ja van poder contenir l'incendi de Cubelles, que va obligar a confinar durant hores diverses urbanitzacions. L'Ajuntament creu que és probable que també sigui un foc intencionat. La policia de Berlín identifica l'autor de l'atropellament massiu d'aquesta nit passada durant la festa de l'orgull LGTBI. Encara no l'han pogut detenir, però ja han dit que estaria vinculat a cercles islàmics. L'atropellament ha causat la mort d'una persona i n'hi ha una quinzena més que estan ferides, diverses en estat greu. Segons ha explicat la policia, un cotxe ha entrat al parc de Tiergarten, a tocar de la porta de Brandenburg, i han vestit diverses persones que participaven a una festa que n'havia congregat milers. Han trobat el vehicle aturat davant d'un arbre, però el conductor ja havia fugit. Tota la gent que participava en aquesta festa l'han evacuada de la zona. L'alcalde de Berlín, Kai Beckner, ha condemnat el que considera un atac terrible a la nostra societat lliure i oberta al món, ha dit, i el canceller alemany, Friedrich Merz, ha emès un comunicat en què demana que surti a la llum la veritat d'un acte abominable. Els incendis a Madrid i Àvila també continuen sense control i de fet ja hi ha gairebé 100.000 persones desallotjades o confinades. Fins ara les flames han arrasat més de 45.000 hectàrees en un perímetre que és molt gran, superior als 200 quilòmetres. Aquesta nit ha tornat a ser molt difícil, com anticipava el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
2: Es una noche que no va a ser sencilla, con un trabajo complejo, pero lo que sí quiero trasladar es la confianza a la sociedad y sobre todo a los más directamente afectados, de que todos los medios están puestos a disposición, todas las administraciones, como dijo ayer el presidente, estamos trabajando de una forma coordinada y decidida.
0: I alerta també al mar, perquè en un mes i mig 25 persones han mort ofegades en platges, piscines, rius, gorgs o pantans. És una xifra que és superior a la de l'any passat i que preocupa el govern i també els socorristes. L'última víctima ha estat un jove de 21 anys que havia desaparegut al canal del Delta de l'Ebre en Posta quan s'estava banyant amb una altra persona. El Departament de Cultura treballa per la creació d'una companyia nacional de dansa. Està per definir, però segurament tindrà la seu al TNC, tot i que Cultura està negociant amb altres equipaments que també la podrien incloure en la programació. La seva creació és una llarga reivindicació d'aquest sector. Una companyia nacional de dansa ha de tenir l'objectiu de fomentar i consolidar el talent local. També ha de contribuir a evitar que els ballarins i les ballarines d'aquest país hagin de marxar a l'estranger per fer carrera com està passant ara. Esports, Richard Carapaz ha guanyat la 20a i penúltima etapa del Tour de França amb un nou final a l'Alpe d'Huez. L'eslovè Tadej Pogacar certificarà aquest diumenge el seu 5è Tour. Remco Evenepoel serà segon i Isaac Del Toro tercer. Avui també etapa final amb arribada als Camps Elisis de París. En motor, Toni Bou ha guanyat la primera prova del Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial, que ha disputat a Anglès, i el pilot de Piera amplia, per tant, la distància com a líder de la competició. Lando Norris ha fet la pole, el GP d'Hongria a Fórmula 1, i el Barça ha fitxat la portera nord-americana Tyler McKinney, de 24 anys. Ara es disputarà un lloc a la porteria blaugrana amb Catacoll i Gemma.
3: Fins aquí les notícies.
4: Que la clàssica no s'aturi. L'espectacle ha de continuar.
3: Albert Galzón i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
4: Connectem la clàssica amb el teu dia a dia.
3: Amb el resum d'alguns dels programes més destacats de la temporada.
5: Uns clàssics de l'estiu, els homes clàssics.
3: Els dissabtes i diumenges a les 7 del matí tornen els homes clàssics, Pedro Pardo i Albert Galzón.

0: què s'ha de fer avui?
1: Res de bo.
0: Tot ja et pots anar animant, que la convidada d'avui té energia per ella, per tu i per tots. Ens visita la Maria Nicolau.
1: Hòstia, hòstia, no, ja tens raó, ja que té energia. Vols dir que no és droga?
0: Què dius, boig? Estàs boig o què?
1: Però és que parla molt de pressa.
0: Bueno, jo n'hi havia gent que és droga i podents parlen molt a poc a vegades,
1: Bueno, jo diria que s'ha de drogar, bueno, ja li preguntaré.
0: Tu no has de preguntar res, això ho fan peio. Ja vols que es carguin al carrer o què?
1: No.
0: Doncs calla, punto, fins aquí. Avui dediquem el capítol a la Guardiola.
1: A la Guardiola o no en Guardiola?
0: A la Guardiola.
1: Vols dir que no és droga, un Guardiola?
0: Hòstia, no, vols parar avui?
1: Bueno, et passa amb la droga?
0: No, no.
1: Calma't,
0: Vaig, calla, arriba a va.
2: Adéu, Eduard.
3: He vist el Batlle!

0: La Renascenza.
1: La primera Guardiola.
2: La va inventar un català. Aquest sí que hi ha un dia. Aquí no, eh?
1: No. No. Home, no.
2: No. No. La garraferia, Estaldi, collons, la banca, Sabadell, la
1: hi ha algú que encara ens supera i ens supera de tros en aquesta avarícia d'acumular diners.
3: Així és, ho han inventat Madrid.
1: No, no, no, no. L'església. Les primeres guardioles que s'han trobat en excavacions eren petites caixes de ceràmica amb una ranura que es col·locaven a l'entrada dels temples i la gent hi dipositava diners per la comunitat. No? El que seria l'escoloneta aquell que posen ara a l'entrada, que hi ha una escoloneta davant de l'església amb una guardiola.
2: No cal que m'ho diguis.
1: L'has vist, aquell?
2: Carden una por i tens escoloneta.
1: Ah, sí.
3: A veure, que som, som d'aquí.
2: Sí, som d'aquí, es pot dir d'alguna manera.
1: Hi heu posat mai diners allà amb aquella escoloneta?
2: No, com pots anar a veure la mare de Montserrat, la Moreneta, que hi ha l'escoloneta allà. Primer aquell lloc que tenia, amb aquell...
1: Però hi heu posat calés o no allà dintre?
2: Molt.
1: Ah, sí?
3: Aquell que t'hi posa, és pantaló, vols ser pantaló? I passava a cobrar per caixa.
1: Hòstia, i per què hi poses calés allà?
2: Collons, em foten por.
1: Ah, sí?
2: Ja t'ho dic, em foten por. Vull dir, no, jo veig, penso, si li foto calés, almenys no em farà res.
1: No, no, i tant, i tant. I tant. Jo ho trobo molt lleig posar una guardiola just a l'entrada, ara que també trobo molt lleig passar el plateret als enterros i bé, tot
2: l'entrada. Ah, els enterros?
1: Sí, sí.
2: Ah, sí, que
1: sí. Jo ara no t'ho puc dir perquè fa molts anys que no hi he anat, però l'enterrament del meu avi, me'n recordo, a Ripoll, a Ripoll, al monestir de Ripoll, i va passar una senyora gran amb un plateret, i mira, el teu avi és mort, però s'hi pot posar 3 o 4 euros, i jo vaig...
2: La portalada aquella que no et penses que ho conserva,
1: ja. Ah, no, sí, sí, s'ha de pagar, s'ha de pagar.
2: Pagar.
1: En fi, la guardiola més característica, que és la que coneixem en forma de porquet,
2: sí.
1: Diuen que les primeres guardioles de porc van sorgir per una confusió lingüística. A l'edat mitjana, a Anglaterra, es feien guardioles de ceràmica amb una argila molt barata que es deia pic. Era un tipus d'argila, la pic.
2: Pic.
1: De fet, la guardiola en deien pic jar, recipient de ceràmica. I es creu que per error uns artesans doncs, van començar a fer-les en forma de porc perquè el va confondre el pic de la ceràmica amb el pic, que vol dir porc.
2: Clar, clar, clar.
3: Ah, vol dir porc.
1: I van dir a un nano, fes una guardiola amb aquesta ceràmica,
2: de
1: una guardiola de pic. I va fer de porc l'idiota.
4: Un aprenent graciós.
1: Exacte, bueno, o idiota.
2: O portot, era portot.
1: Carles Soriguera, Feu Feixedes, Laia Galuc, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.
4: La paraula guardiola és una modificació de la paraula del català antic, que és lladriola.
1: Lladriola. Que programa, de veritat, jo no sé com no ens donen més premis.
2: Sí,
4: perquè és un par d'aprendre tota l'estona.
2: El català antic, pot dir fins a un és antic.
1: El d'ahir ja no és
4: antic. El d'ahir
1: és antic. El que vas dir és català antic.
2: És antic.
4: Ve de la paraula lladria, que vol dir persona que roba. Igual que la paraula que fem servir actualment, que és lladre.
1: Sí.
4: Així que a Catalunya, a les guardioles, els ho diem així perquè són, venen de les lladries, no? Les lladrioles, que ens roben els diners, ens els guarden i ens els retenen.
1: Mira, és una bona metàfora del que fan els bancs.
4: Ara.
3: Per anunci, hauríem de fer un anunci de lladrioles.
1: Sí. La
3: gent troba que...
1: Banc Sabadell, la teva lladriola.
4: Llavors, amb els anys, es va canviar el terme lladre pel verb guardar.
1: Ah,
4: i així va passar de lladriola a guardiola.
2: No. En Pep Lladriola.
1: Teniu una guardiola a casa, vosaltres?
2: No, no, sí.
4: Una del Barça.
1: Ah, sí?
2: Ah, sí.
1: I en forma de...
4: No és meva, és el meu fill, eh?
1: Un porquet del Barça.
4: No, amb l'escut del Barça. A casa meva...
1: La clau és, es pot obrir o s'ha de rebentar per obrir?
4: Va amb un candau que, afortunadament, s'ha perdut la clau i s'ha de fer d'aquella manera antiga, no?, d'anar fotent...
1: Un clip a dintre del candau
4: i... I anar fent baixar la moneda. Els bitllets per sort no surten mai amb aquesta tècnica.
2: És, els meus fills havien tingut quan havien patit,
1: sí.
2: I els cops que havien salvat d'anar a comprar tabaco... Per anar a buscar tabaco. La meva guardiola és la cara d'un niu.
1: Ah, sí? la venen, aquesta? Això és comercialitza, t'ho has fet per una altra cosa?
2: No, m'ho he fet especialment.
4: Aquell del pic.
3: Això, si tu te la trobes, els de la BBVA tenen la guardiola que es posa de l'oliu, que li vols dir que ja ha fet per reunions.
1: Sí, Arnau Tordera, avui vots conegut o savi per conèixer?
0: Cosa coneguda, Peyu. Una cuinera que té molt clares les seves idees i les transmet al plat, a la televisió, als seus llibres i sobretot a les xarxes socials. Defensora aferrissada de la cuina tradicional, de la que s'ha fet tota la vida, per davant de qualsevol cuina d'avantguarda.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Maria Nicolau! Bravo!

0: Vinga, va, que avui estic nerviós per la primera pregunta. Què has menjat avui per esmorzar, Maria?
1: Mira, t'he agafat una mica de bull d'aquest blanc que tens aquí.
0: Boníssim, tu vols que és blanc, eh? És del Soler del Nuc. De...
1: Allà el
0: taulell del Soler de Prats de Lluçanès.
1: Sí. Molt bona gent allà. Doncs res, això i cafè. Jo fins que no som les 12 del migdia no...
0: Cafè. O sigui, vas bevent cafè i prou i a les 11-12 llavors menges.
1: Exacte, més o menys. Sí, fins que no se'm desperta l'hora. Bueno, a veure, 11-12 no. Però poder, des que em llevo, fins a les 10-11 que em ve el primer bus de gana, sí. Cafè. I després el pa amb tomàquet. Ai, a veure, jo faré...
2: És que vol fer que t'encalmes,
1: no? Faig una cafetera d'aquestes grosses, de les tasses, sí. D'aquestes de gru-gru.
0: Sí, però l'he.
1: Una cosa d'aquestes de fa molts anys, però no l'omplo tota, faig aigua bruta, és a dir, poso molt poc de petó, i llavors allà ho tinc i me'n vaig servint, me'n vaig posant, és com...
0: Molt bé, molt bé.
1: Una pèrdua de ginjar-me.
0: Bé.
3: Així sí que és droga.
0: Sí. És una droga tova, per dir-ho d'alguna manera, però il·legal, en principi.
3: Sí.
0: Escolta, sempre que et veig penso que ets una persona amb molta energia, no sé si és pel cafè, un punt d'hiperactivitat, és una sensació, és, hi ha un moment que et relaxes i que hi vas més a poc.
1: Ai.
0: A casa vas a aquest ritme, diguéssim.
1: Puc dir-te la veritat?
0: Sí.
1: Saps què passa? Que em fa por pensar que em podria morir demà. Jo tinc moltes ganes de fer moltes coses, de dir moltes coses, de compartir moltes coses, i això fa que a vegades, o sigui, em supegui a mi mateixa, vaig de pressa,
0: sí.
1: Però no ho pateixo, és a dir, em sento més com un esquirol que de forma natural és un animal nerviós
0: sí.
1: I escardalent i que sempre sembla que tingui pressa i va molt de pressa per tot arreu. Però en realitat, si li preguntessis, et diria bo, i jo sóc així.
3: De fet, has dit d'esquirol, i ara que et miro...
0: Sí.
1: Una mica la fisionomia és aquesta.
0: Sí.
1: No? Jo vull dir que no pateixo.
0: Però et saps concentrar o et passa com els esquirols que amaguen els aglans i llavors no se'n recorden on els van amagar?
1: Llavors, parten roure, que els atrobessin tots, ja està bé.
3: A veure, ara diré una intimitat. A veure, jo he dinat amb tu.
0: Sí.
3: I ets calmada, també.
1: Veus?
3: Calmada.
1: Bueno...
3: I escoltes, i dins la teva, vull dir...
1: A veure, jo...
0: Que t'has enamorat.
3: Va
0: donar la sensació que la miraves i li parlaves com si t'hagués...
3: Escolta, la Maria és la meva filòsofa de referència. Sí. Això ho sap ella i tant.
0: Tu vas estudiar sociologia, Maria.
1: No, a veure, alerta, vaig fer un any i mig. De seguida em vaig avorrir per això, perquè em falta el moviment.
0: Sí.
1: A mi em passa que això, quan em tinc un micròfon davant o la tele davant, penso, hòstia, els 3 minuts que tinguis de cara de liga, de dir,
0: tot el que puguis.
1: Després, quan veia la càmera al davant, és una altra cosa, però sempre penso, tens una finestra, cony, aprofita-la, treu-m'hi per
0: tu. Tinc la sensació que sabem molt de tu d'aquesta última etapa, del que penses de la cuina, però de la primera etapa, de la Maria Nicolau, de quan era petita, tu volies ser cuinera de petita?
1: No, jo volia ser bruixa.
0: Bruixa?
1: Sí.
0: I on s'estudia això?
1: No ho sé. No, però aquesta idea de... Bueno, jo què sé, suposo que per això són somnis d'infantesa, perquè vols ser una cosa que sembli fabulosa, collonuda i que et faci sentir, no ho sé, vols ser d'algun, no?
0: I llavors en quin moment decideixes anar cap a aquest món de la cuina? Vull dir, entenc que no vas ser bruixa cuinera.
1: No,
0: jo... Hi ha alguna cosa entremig, suposo.
1: Vaig començar a fer sociologia amb la intenció de fer antropologia social i cultural, però una cosa que la gent m'agrada, m'interessa.
0: Mm. Els entens, la gent, ara, o no?
1: No.
0: Vull dir que és un moment per la sociologia molt interessant, perquè jo no entenc ja la societat com funciona.
1: No, jo tampoc no entenc res, però llavors, clar, estava amb aquesta història, segueixo llegint molt, però m'interessa, però necessitava moviment, i llavors vaig dir, no, és que ets artesana, o sigui, com cobrar per fer manualitats, no?
0: Bé.
1: I sentir que hi fots el cos i vaig tirar currículums des de mecànic de cotxes fins a jardinera, fins a banista, tots els tallarots que hi havia pel poble i em van agafar la tallera perquè sempre ho estic fent. I m'hi vaig trobar gust, vaig trobar aquella cosa de treballar si t'apressi de pressa, a mi no em molestava, al contrari m'hi trobava bé, va funcionar i van passar 25 anys.
0: Recordes la primera feina que vas tenir? Quina era? Què feies?
1: Hòstia, sí. Vaig portar un Frankfurt.
0: Un Frankfurt?
1: Sí, una amiga de mare tenia un Frankfurt, el Frankfurt Romero,
0: sí.
1: I era una estremella i cada estiu marxava 15 dies o 3 setmanes al pueblo, i com que jo era, tenia fama de ser molt responsable, i la Maria molt responsable i molta, i a més és espavilada, Tenia 14 o 15 anys i em va dir, em va donar les claus del bar.
0: Sí,
3: tu mateixa.
1: Tu mateixa, sí, així tal qual. I vaig estar 15 dies, 3 setmanes portant un bar de borratxos i tragaperres i combinado, no?
0: Que és el que necessita una nena petita.
3: Amb 15 anys, amb 15 anys trobo que és una bona educació, això.
1: Sí, vaig, no, em vaig sortir prou bé, els ferrats. I
0: Pepito, Pepito.
1: El Pepito i tot d'un plegat va després de tornar, no em va pagar.
0: Hòstia, veus?
2: Un màster,
1: sí, sí, un màster.
0: Jo he preguntat per la primera feina remunerada,
1: eh? Bueno, va ser la primera experiència dintre el gremi, sí, sí, no? Sí. I va dir, no, és que he gastat el mucho i la caja tampoc el mucho dinero, així que tampoc vale la pena.
0: Ah, mira, gràcies.
2: A mi em passa el mateix, eh? Aquests consumeixen molt i no em paguen mai res, eh?
1: No pot ser.
0: Perdona, aquests no consumeixen res, eh? Aquí no poden
2: ser.
0: Escolta, Maria, el Frankfurt està dins del tipus de cuina que defenses? Perquè...
1: Mira, pel que fa component de classe, sí.
0: Sí?
1: És a dir, jo totes les coses tenen un moment i un temps. I una circumstància, és a dir, abans de hòstia, els 90, quan aquí a Catalunya va haver-hi aquest boom del Frankfurt que no passa a l'estat espanyol, ostres! Sortia de nada del Frankfurt, un lomo queso, un bacon queso.
0: Sí.
1: Doncs escolta, era una forma de poder marxar al vostre i menjar alguna cosa que si et planteges quina era l'alternativa és que probablement no hi era. Llavors, per què no? Un raro, no cal que ho mengem cada dia i convertim el Frankfurt en una forma de gentrificació. Mm-hmm. Però carai, em sona a cada dia, escolta, es trobava el dia i agradem un bacon...
2: Mostassa plena de la cara, mostassa que ets un barrejat, mi m'agrada.
1: Jo crec que tot pot
2: dalt. Estàs bé rojo, tot és boníssim.
0: Jo tinc un record d'infància que va molt poc en la meva personalitat, que és que de petit els divendres anàvem a buscar Frankfurt a Manlleu i miràvem Lluvia d'Estrelles amb la meva mare.
1: I no era maco.
0: Això era preciós.
1: I no era maco.
2: Ara faràs tu una. Això no és la meva.
0: Escolta, explica'ns, avui que tenim aquí, jo pensava, quan vingui la Maria Nicolau, has d'aprofitar perquè t'expliqui alguna cosa, sobretot el negoci de les estrelles Michelin. Com funciona això? I hi creus o no hi creus?
1: La gent es pensa que jo, per defecte, tinc alguna cosa en contra d'aquest sistema. I és a dir, com a tots els oficis, es pot fer molt bé o molt malament.
0: Sí.
1: A tots els nivells, des del que passa de portes en dintre fins al que ofereixes el client veu de portes en fora. A totes les games, un Frankfurt es pot fer molt ben fet, es pot fer un Frankfurt perfecte. Mm-hmm. Llavors, de menjars que valen molts diners, o d'experiències de restauració que valen molts diners, n'hi ha que són superlatives, excel·lents i valen la pena, i n'hi ha que no fan. La Guia Michelin és una empresa privada que es dedica a vendre, primer es dedica a vendre pneumàtics i ara es dedica a vendre espais publicitaris a dintre del paper o a dintre de la seva web, uh-huh, que necessita que tenir moltes visites o vendre moltes guies. Per fer-ho, pues, mira, ha descobert que el tema dels restaurants i de recomanar els restaurants interpel·la molta gent i molta gent hi sent interès. Pues, coi, la Guia Michelin és una forma de classificar restaurants que neix d'una iniciativa privada en segons uns certs criteris. I jo hi ha restaurants de Mestre de Michelin que em flipen i m'encanten, n'hi ha d'altres que no m'interessen, però també crec que per la quantitat de diners que sol costar un restaurant d'aquesta mena, doncs el 95% de la gent neix no hi haurà anat mai a la vida.
0: No,
1: i com que d'això ja se'n parla molt, jo prefereixo parlar de la resta de gastronomia que existeix, que penso que, cony, poc o molt ens toca més a tots. I això m'interessa, l'altre m'avorreix una micona.
0: T'ha passat de fer alguna crítica d'algun restaurant i rebre alguna trucada, algú que s'hagi molestat?
1: Sí.
0: Sí.
1: Val.
0: Com ho afrontes?
1: Quan s'acaba la conversa, penso el telèfon i llavors procuro preguntar-me, mirar-me a dintre, i generalment em veien una mica els ulls i em sento satisfeta de saber quin és el meu lloc.
0: Però clar, hi ha gent que a vegades hi posa molta il·lusió, no? Però no hi ha el coneixement suficient o la tècnica suficient.
1: Això
0: i
1: passa...
0: t'estàs carregant una gent amb una il·lusió, també. Vull dir que tens una responsabilitat aquí.
1: Això passa en tots els oficis. Sí, suposo que la gent que fa ràdio amb tu també confien que tu faràs bé el teu paper, perquè ells també...
0: També m'han criticat alguna vegada, no t'ho creuries, però...
1: No. Vull dir que això passa en totes les feines. I ser cuiner és un ofici que hem magnificat molt, perquè n'hem parlat moltíssim i sembla sí, que tinguem molta importància els cuiners professionals de la vida de la gent. I escolta, mira, preguntem quantes vegades anàveu quan éreu petits o els vostres pares al restaurant. Pues, Poder un cop cada 10 anys que havia una comunió i havia una dinantesa, però no hi anaves pas dos cops a la setmana.
0: Bueno, a casa hi anàvem cada setmana perquè teníem restaurant i...
3: Però vull dir, no eren unes estrelles del rock and roll.
0: No.
3: És que els cuiners són estrelles del rock.
0: Sí. Pues
1: a mi m'interessa...
3: Bueno, del rock no, Arnau, perdó.
1: Has dit, pobre,
3: sí.
1: Està fart de sentir-ho.
3: Sí.
4: El que és curiós, Maria, és que les cases que hi ha a Catalunya, que n'hi ha moltes, que gairebé un 90% deuen cuinar les dones, i en canvi les estrelles són homes.
5: Tens raó,
1: bueno, perquè...
0: Ha anat així.
1: Això et diu molt de com a la societat. Sí, perquè després hi pot dedicar el temps a estar-se allà fent una especificació i una pliqui-pliqui.
0: Una pliqui-pliqui,
1: Sí,
0: pliqui-pliqui de bacallà. Demaneu.
1: Això ve una mica d'una cosa que hem de posar a sobre la taula, que ve de molt enrere, ja no està en el món de la cuina, el món de les elites, quan tu vols guanyar maratons i fer les olimpiades, si hi ha algú que vol dedicació excepcional, no?, per tenir resultats excepcionals. Llavors hi ha algú que s'ha de quedar a casa, a posar rentadores, a portar el nen a l'extraescolar, a anar-li a buscar a la gent al matí si té febre a la llar d'infants. Hi ha una sèrie de logístiques que permeten que la espècie humana segueixi existint, que vos n'han de cuidar.
0: Exacte. Escolta,
1: hi ha molt talent tancat a casa.
0: Sí.
1: Oh, sí.
0: Sí. A la teva pàgina web he trobat que, bueno, expliques que ha servit esmorzars de luxe per començar els exclusius en domicilis privats.
1: Sí.
0: Ho vas fer?
1: Això em va fer molta il·lusió, sí. Ho vaig fer després de tenir la meva filla i abans, o sigui, tot l'embaràs, vaig haver de deixar la feina de cuinera, de xef, en un restaurant on estava, perquè necessitava tenir control de la meva agenda.
0: Sí.
1: I necessitava... Llavors el que vaig fer va ser haver de tenir una moto, I pensava, dic, mira, això em feia il·lusió, començar a fer coses pel meu compte i preparava pastissos, preparava...
0: Sí.
1: I llavors, sempre d'acord amb el client que em contractava i...
0: Sí, va ser el precedent de Globo per milionaris.
1: Bueno, no eren sempre milionaris ni coses d'aquestes, a vegades era una persona que et deia, és que és l'aniversari del meu marit, i llavors jo em presentava a casa seva a les 6 del matí, ella m'obria la porta, el que sigui, ell dormia o se'l enduien a passejar el gos o sortir en bicicleta, i jo preparava una taula com si fos com de somni, no? Tenia les estovalles bones, la vaixella, muntava i traia tot de pastisses, i muntava com un petit Alícia al País de les Meravelles, i quan aquesta persona arribava a casa deia, uau, i no sé, era maco. No cobrava gaire, i dic, mira, ara m'adono que feia molt barat, però mira, experimentes amb maneres de buscar-te la vida.
0: Recordes qui és la persona més famosa per qui has cuinat?
1: Sí.
0: Sí? Sí.
1: És que em sembla que no t'ho puc dir.
0: Per què? Ja ha prescrit. Quan fa?
1: No, crec que és que, de veritat...
0: De veritat?
1: Ara, mira, poques coses, jo Maria Nicolau, i sempre tendeixo a posar-me la peus a la galleda, però aquesta...
0: Quin problema pot comportar?
3: Una peça, coneixem? Bueno, perquè m'agafen els cagarrimes.
1: No, jo vaig participar, vaig tenir un petit paper al casament de la filla d'en Joan Roig.
0: Déu-n'hi-do.
1: I no és la més famosa, però potser sí de les més poderoses, que són dos conceptes diferents que a vegades es solapen i a vegades no.
0: I cuinaves amb tot el producte de Mercadona o per deixar portar el teu?
1: Perquè se la salia. Però no vull tenir un cap de cavall al llit. No em convé.
0: Doncs escolta'm pas, allà baix. No?
1: Bueno,
0: alguns poder sí, però...
1: Ja parlem català.
0: Sí, malgrat tots els inconvenients i que hi hagi molta gent que s'entesti en fer veure que no, però sí, n'hi ha algun que encara parla català. Mira, parlant de català, anem a posar a prova el teu català, Maria.
6: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Et dic una paraula, tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral d'Avinyó, gentilesa de Vera! Vera, que és el nostre patrocinador. La paraula d'avui és barrinar. Tres definicions. Ah, barrinar.
5: Està molt content.
1: Ja tinc cuques.
0: Barrinar, sotmetre quelcom a la consideració mental detingudament un cop i un altre, sinònim de rumiar, de pensar.
3: No sé què barrines tant, si al final acabaràs votant el PP, com sempre.
0: Bé, barrinar, s'utilitza popularment en algunes zones de Catalunya com una expressió per descriure l'acte sexual quan és especialment brut i grotesc.
3: Un dia o altre se sabrà que aquells dos
4: mentre fora plovia fort, eren dins el pàrquing barrinant com conills.
0: Sí, barrinar, acció de ficar-se el dit al nas i acte seguit dur cap a la boca el material que se n'ha sostret.
5: Vam llogar un cotxe a Mallorca, parat en un semàfor, el cotxe del costat, i li agafa Nadal, que està passat tota l'estona barrinant-se el nas fins que se li va posar verto.
0: Verto al semàfor.
5: El semàfor. Sí. No el nas.
0: A, B o C, Maria?
1: Jo crec que és la...
0: Correcte!
3: Però les altres també,
0: Les altres també, sí, sí, sí, però l'oficial...
4: La meva, la que llegit jo, a qui referia?
0: Eh? Maria, gràcies per venir a seure una estona a la Renaixença. T'anirem seguint allà on vagis.
1: Sí, que...
3: Sempre.
0: Que sí, Maria.
6: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al correu central i obre el formulari. Seuràs al costat del Veli en Xuri, que no s'ha deixat de la taula des de finals de 2016.
3: Perdoni, escolti, digue'm, no parlàvem de la Guardiola?
4: Encara de rato que no s'ha dit res de la Guardiola.
0: Ara hi anem, un moment. Mercè, escolta'm, la cultura de la Guardiola és molt important.
5: És molt important.
0: En la cultura, també.
5: Sí.
0: Els cèntims són importants en la cultura.
5: A tot arreu els cèntims són importants, diguéssim. Jo pensava, m'ha fet pensar en la il·lusió aquella infantil que tenim tots, no?, que comporta tenir una Guardiola, allò de pensar, quan sigui molt plena, no us passava a vosaltres, em compraré una bicicleta, després la trencaves i et donava per dos gomets.
4: Per la rosa.
0: Sí, quan sigui ben plena, el meu pare me l'obrirà, se n'anirà a comprar tabaco.
5: Com porteu vosaltres el tema de l'estalvi?
0: Malament.
5: Malament, eh?
4: Doncs què? Com es diu?
5: No sé, és una cosa antiga que es feia abans.
3: Tot el que ara ja no se pot surt per allà.
0: El dia que entra.
5: Hi ha gent que ha fet de la Guardiola una professió. Gent que té pressupostos enormes, no?, i se'ls mira així cara a cara sense desmaiar-se. Una d'elles és la Goretti Pagès, que hi he parlat.
0: Sí.
5: La Goretti és directora de producció, és a dir, és la persona que fa possible un guió que una persona... farem això, farem l'altre, ella ho porti a terra.
0: Que remena els pressupostos de les pel·lícules i tot això.
5: Que remena les cireres.
0: Ara,
5: sí, sí.
0: Ara.
5: Ha estat directora de producció de 6 dies corrents, de Núria Ballús, de Neus Ballús, de Los Pequeños Amores, de Celia Rico, i ara una de fa molt poc, de 2025, una quinta portuguesa de...
3: Que... Ah, l'he vist aquesta última.
5: Sí? Sí, ara. Maria Medeiros i Manolo...
3: Sí. No, que...
5: Explica'm, si és que no l'he vist, no hi tinc un temps.
3: Sí, jo tampoc. Passa a Portugal.
0: Passa a Portugal, doncs ja està, ja tenim una dada.
5: Què creieu que s'hi ha de posar a una guardiola d'una directora de producció? Per descomptat, primer de tot, s'hi ha de fotre molta pasta.
0: Ah,
5: perquè si no, no fotem res. Però a més, la Goretti ens ha explicat el següent.
7: Quan comences un projecte, el primer que has de posar és il·lusió i després també us haig de dir que es necessita una mica d'inconsciència. Has de tenir la capacitat de poder llançar-te a la piscina a vegades sense saber si hi ha aigua o no. Evidentment, has de córrer els riscos justos i necessaris, però una vegada en correm més del compte.
5: Sí. I això de la inconsciència ja ho tinc. Vull dir, cada vegada que vaig al súper és com de la fulla i després...
0: 480 euros.
5: Sí. Ja anem, és molt fort.
3: I què mengem per sopar?
5: Sí, sí.
3: No? Però és com més has comprat merdes?
5: Exacte.
3: Per sopar no tenim res.
5: Doncs jo em sembla que no podria fer la feina de la Goretti, però parlem d'un moment delicat, no? Aquell moment que dius, això és el tret de sortida, el moment de trencar la guardiola i gastar-te tot el que hi ha dins.
7: Quan ja comença a venir l'equip a la productora i a demanar coses i a començar tots a treballar, és el moment en què ja veus que la guardiola es trenca, que aquí no hi ha marxa enrere i que més val que ho tinguem tot planificat, perquè si no, això ja costarà massa diners.
0: Però aquí si no estàs molt al cas, et pots enganxar els dits.
5: Home, és una feina per valents.
0: Sí.
5: Totalment, jo és que m'angoixaria, vull dir, no
0: perquè una pel·lícula que pot costar una pel·lícula.
3: Clar, 100.000 euros. M'has tret a la boca.
5: Depèn de la pel·lícula, de ser més baratetes, un milió, dos
0: milions d'euros, eh?
3: Amb aquí una productora, i dius, què tenim? 8 milions d'euros.
0: Sí.
3: Quatre...
4: Justos no anirem.
3: No.
4: I el primer?
5: A veure, depèn de la pel·lícula, eh?
3: Depèn de la pel·lícula. Que faria primer.
5: Depèn de la pel·lícula.
0: Jo si veig que tenim 8 milions d'euros d'entrada, faig un dinar.
3: Sí. I després la pel·lícula...
5: Ja anem malament. No podeu ser directors de producció. Jo li vaig preguntar a la Goretti, quin era el secret per mantenir els pressupostos a ratlla.
7: Depèn del projecte que tens, amagues guardioles per uns departaments, amagues guardioles per uns altres, i mantenir-lo a ratlla, això t'ho dona una mica l'experiència. No hi ha fórmules màgiques, el que sí que has de tenir és imaginació, tranquil·litat i, sobretot, potenciar molt el treball en equip.
0: Això que s'ho apuntin els tècnics i els artistes quan vas a parlar, amb la de producció i diuen no hi ha diners.
2: Goretti,
0: n'hi ha.
5: Té una guardiola
0: pagada. Hi ha dos tècnics que hi han marxat. Han marxat a veure la cap de producció.
5: Amagar guardioles, imaginació, tranquil·litat i treball en equip. Per molts recursos que tinguis, segur que hi ha imprevistos, no us ha passat això?
3: Sí, collons, cada dia.
5: S'ha fotut en l'aire la
3: rentadora? Fotut el peu a terra, m'ha sigut el llifot i ja és imprevist.
0: Tot és un imprevist, eh? Perquè de fer la hipoteca que pago, cada mes em sorprèn. No la tenia prevista, tampoc.
2: Això és d'anar allà, i dir, això ho fotreu cada dia. Per saber-ho, eh?
5: Doncs els imprevistos aquests que fan que et voli la guardiola pels aires, doncs, a veure, jo li vaig preguntar quin és el miracle perquè no et voli pels aires. Com ho fas en un moment així?
7: Els nostres miracles és demanar favors, plorar molt, fer funcionar l'ingeni i tenir la capacitat de canviar i de transformar les coses i adaptar-nos a les noves situacions de manera molt ràpida.
5: Que són trucs que et serveixen per...
0: Hi ha directors de producció que jo no diré el nom de la productora, però n'hi havia un que quan em trucava, o sigui, m'ha trucat 7 o 8 vegades al llarg de la meva trajectòria i no he cobrat mai res de les seves trucades. No havia guanyat mai ni un duro. Sempre era
2: un bon director de producció. Aquest sí que fot diners de pasta teva.
0: Era un gran director de producció i un bon fill de puta.
5: Caudi.
0: No, és una productora que no coneix.
5: Doncs fixeu-vos que això són trucs que et serveixen per moure un pressupost d'una pel·lícula, però també per un pressupost familiar.
0: Sí.
5: És un kit bàsic de supervivència per la vida adulta.
0: A l'escola vols dir que no l'haurien d'ensenyar una mica, això, una assignatura de producció, per portar els comptes de casa, el bàsic?
5: Sí, i el principal pressupost que se't trenca és quan tens nens. Així, si els ensenyen a l'escola, no demanarien tant.
2: Però és una producció grossa. Bueno, i la que tens nens, tens una producció grossa.
0: Els nens sempre és un imprevist.
2: Per això els he fotut jo els calés, que me l'hagin tornant en mica en mica.
3: Això és el que he fet, amagar els calés a la meva
5: casa. Amagar...
0: I els nens.
3: Els nens poc ni els veuen.
5: Jo li vaig preguntar quins són aquests departaments d'una pel·lícula que fan com els nens, que allarguen la mà tot el dia, i em va dir això.
7: No hi ha un departament que diguis, aquest sempre demana més. El problema és que hi ha departaments que mouen molts més diners que d'altres, i llavors quan et ve la petició, jo què sé, per exemple, d'un departament d'art en una pel·lícula d'època, tremola perquè això són uns quants zeros.
5: Departament d'art són els que fan les escenografies, els que decoren tot. Quants zeros, eh? Uns quants zeros. Jo és que us juro que jo no dormiria amb tot el rodatge.
0: També has de pensar que els cèntims no són teus, eh, Mercè? També canviarà.
3: Si aquest programa no estigués ambientat al 19, seria més barat.
5: Oh, i tant! Però també això de trencar guardioles també comporta recompenses, que són les següents.
7: Per mi la part més xula és la part de preproducció, que al final és on s'estableixen totes les bases per fer la pel·lícula, on parles amb el director sobre el que vol, on parles amb el director d'art de com veu les coses, on es configura el càsting, i després el moment en què veus la pel·li al cine o veus que la pel·li agrada i que funciona, aquest moment també és molt xulo.
5: El moment d'imaginar-te com serà i el moment de gaudir el que ja està fet.
0: Molt bé, molt bé.
5: Ho veieu? Per fer una producció cal ofici, enginy, il·lusió, serenor, inconsciència per poder tirar endavant pel·lícules, sèries i moltes cultures culturals com la nostra.
0: Tot això i 8 milions d'euros.
2: Vinga,
0: gràcies, Mercè.

0: forever. I've been with Sinatra, and since I made it here, I could make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. Anava a dir qui era, però no ho vull dir.
1: Ho tens a la punta de la llengua.
0: Ho diré malament i no ho vull dir. Perquè només, només conec un raper i és Eminem i no...
1: No, no, no, aquest.
0: No és aquest, és l'altre.
1: Sí, exacte. Com que avui parlàvem de les guardioles, m'he proposat buscar quin és el músic que més guardiola té.
0: Ah, sí?
1: Sí. I és, en efecte, el que tu tenies a la punta de la llengua, Jay-Z.
0: Ah, sí, sí, aquest.
1: Del qual escoltem la peça Empire State of Mind. Al marge de la seva carrera musical, també té una cadena de bars de luxe, una empresa de moda, diverses empreses tecnològiques, una línia de productes de cannabis...
0: Carai!
1: I posseix part de la franquícia dels New Jersey Nets de l'NBA.
0: Collons, no!
2: Sí, sí, sí, pasta,
0: I per què canta?
1: Sí. És un petit hobby que té tant, i mira, doncs aquí tens la seva música. Al final, com us deia, és el músic més ric del món, amb un patrimoni aproximat de 2.500 milions de dòlars.
0: Aquest no és el que està casat amb l'altre? Amb aquella?
1: Amb l'altre, sí, sí.
0: Home, també la tinc a la punta de la llengua.
3: Home, dona.
0: La diuen, sí.
1: Ah, ah, perquè,
0: ah. També deu cobrar algun pico, aquesta, també deu tenir algun sentiment.
3: Sí. Impre de potre, si no...
0: Déu-n'hi-do. No sé si fan la renda conjunta o per separat.
2: Aquest no sé què els hi surt millor. S'ha de calcular.
0: En fi, escoltem una estona el Jay-Z i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.
2: Bravo.
0: Graduated to the highlight. Ball players, rap stars, we're sticking to the limelight. MTMA got you feeling like a champion. The city never sleeps.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al correu.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per l'atemptat de Carrero Blanco.

0: Avui tenim un husky molt especial.
1: Sí.
0: Es diu Winter i és un gos mariner.
1: Un gos mariner, eh?
2: Un mariner.
1: És un husky, no?
0: Oh!
1: És veritat que la foto està feta a un port.
2: A veure.
0: Aquest port que veieu és a Irlanda del Nord.
2: Una foto amb un port i és un gos mariner.
0: No, ja us ho explico.
2: Hauria de fumar pipa i portar gorra o menys.
1: Sí.
2: I un jersei de ratlles.
1: I haver-se fumat algun cliquet, no?
0: En Xavi Cortines i la seva família viuen a Belfast i són uns apassionats de la vela.
1: Mira.
0: El Winter els acompanya a totes les excursions per alta mar.
1: Sí.
0: Resulta que Winter és un gran mariner i que el pots deixar córrer lliurement pel veler. Així com tots els castes, huskies, sí. En Winter fa cas...
2: Fot el que vol,
0: sí, quan vol, fa cas
1: quan
0: li dona.
1: El husky...
0: Vol
1: barrejar amb gallines?
0: No. Ja ho has provat?
1: Si us estimeu mínimament les gallines...
2: La gallina.
1: No ho feu.
3: Novembre de 1983. La passejada amb en Winter està bastant estàtica, ja que avui ens situem a dalt de la plataforma petrolera Byford Dolphin. Una colossal estructura...
1: Endavant!
0: Ens
1: trobem!
3: Byford Dolphin, una colossal estructura situada al mig del mar de Noruega.
1: Això ho tallarem després, aquest fixe. Avui passegem el gos per l'accident de la plataforma Byford Dolphin. Hem fet una bona tria per un passeig tan concret. En Winter és un gos acostumat al fred dels mars del nord. Som a principis de novembre de 1983 en una plataforma del sector noruec i fa un fred que pela. En Winter, en canvi, passeja per la plataforma com si res. El fred i el vent, el... Abans que li agraden...
0: S'ha acostumat, és mariner.
1: No. Aquesta gent que viuen a Barcelona amb un pis i compren un husky, això no pot ser.
2: Però no fotis un husky al desert del Hasre.
1: D'acord? Comprar-ho per la Ferrari. Exacte. Aprofitem que... Diria que de cert no l'has dit bé. Aprofitem que la plataforma té una nova incorporació a l'equip de treball per afegir-nos a la passejada i conèixer les instal·lacions.
4: Benvinguts a la plataforma de la companyia Byford Dolphin. Des d'ara fins als pròxims 5 mesos, aquesta serà la seva llar.
5: Collons! 5 mesos n'hi ha d'estar?
4: Sí, exacte. 5 mesos és el nostre període estàndard. Que no va llegir el contracte?
5: No gaire, la veritat. Quan me'l vaig llegir així com en diagonal, eh? Ara, collons, el que vaig veure el salari i vaig firmar de seguida.
4: Sí.
1: Com sabeu, els treballadors de les plataformes petrolieres cobren una bona nòmina. La feina és dura, però la compensació econòmica val la pena. Això sí, has d'estar preparat per aguantar.
4: Pensi que, a veure, no treballarà sol, eh? A part d'aquest husky que volta per aquí, també tindrà altres companys.
5: I vostè, no es queda vostè?
4: No. Jo?
5: Sí.
4: Aquesta plataforma de... No. Vull dir que no. La meva feina vindria a ser més de despatx, eh? Sí. Ordinador, coseta. Miri, aquests són els seus companys.
5: Bueno, hola! Ei, bon dia, nois!
1: Hola.
4: Això passarà molt bé.
5: Collons, sí que estan animats, no?
4: Sí. Des de l'empresa Byford Dolphin, ens preocupa la salut...

0: inspecció de billars. Que més als bars, i si el billar no està en condicions, que el clausurin, i posen molt en multa. El que no pot ser és que gastis un euro o dos euros, que hi ha billars que ja valen dos euros a dia d'avui, i llavors aquells pals, me cago en les cantonades que no reboten.
1: I el guix,
0: i aquell guix,
1: un guix a rai. Encara, si trobes el billar que estava ben equilibrat encara, perquè ja s'hi ha que fa molt de temps.
0: Ja que abans de tocar la bola s'han mogut totes ja. En aquesta mena de feines es guanyen molts diners, no en la d'inspecció de billars, som a la plataforma.
1: Sí.
0: Però en aquest cas l'empresa Byford Dolphin no cuida gaire bé els seus treballadors.
2: Perdoneu la pregunta, què hi fot aquell nano dins aquella bombolla?
0: Ah, sí, fins ara ens ha passat desapercebut, però en un racó de la plataforma hi ha una habitació estanca, com una mena de bombolla amb un noi a dins. El podem veure a través d'un petit ull de bou. Què hi fot aquell nano allà dins?
3: Hola, comptam! Benvingut a l'equip!
2: Hòstia! És un d'aquells nanos amb problemes, aquest?
0: Que vols dir?
2: Jo crec que sí. És d'aquests collins de bombolla.
3: Que no li toqui l'aire...
0: El nen bombolla, que no té immunitat. Això, refredat i es pot morir.
2: No pot morir, per res es pot morir.
0: Sí, sí, no em sembla que no és això.
4: No.
1: Que hi faria una plataforma amb nano bombolla?
4: No, que és un dels nostres companys submarinistes. Està perfectament. Però si sortís de dins d'aquesta habitació, potser sí que tindria problemes greus.
0: Allò resulta ser una cambra de despressurització.
1: Jo ens ho he dit abans.
0: Sí.
1: És una cambra d'aquestes de despressurització.
0: Cuidado, que si no has sabut dir desert, no te n'erdis. Quan un submarinista s'ha submergit a molta profunditat, després li toca passar-se 30 dies a dins de la cambra. Si no, el canvi de pressió l'acabaria matant.
2: M'estàs dient que aquest pobre nano s'ha de passar 30 dies tancat aquí?
0: Sí.
3: Compam, el galon va aquí 30 dies, a quin lloc?
2: Hola, trempa, molt de gust, eh? És molt raro parlar així a través del vidre amb tu, eh?
4: No, ja t'hi aniràs acostumant. Aquesta tarda tenim una immersió i tu ens ajudaràs.
0: Avui mateix faran una immersió rutinària. Els treballadors han de submergir-se sota la plataforma per fer tasques de manteniment. Mentre preparen la immersió, el nostre gos, en Winter, el Husky, està encantat de viure aquesta aventura a alta mar. Evidentment, ell es quedarà a la plataforma.
2: Vinga, va. A veure, jo què he de fer, exactament?
0: Tu, que per ser enginyer, vas molt perdut, no?
2: Ha tocat un...
0: Sí? Què vas posar al currículum?
2: Eh?
0: Quan vas agafar aquesta feina?
2: Un què?
0: Quin currículum vas presentar?
2: Bueno, un billar va posar.
1: Billar
2: i futbolit. Quan dic futbolit en tenim, dic, hòstia, jo era billar i somic.
0: I anglès. Escrit i parlat.
2: No, anglès no. Anglès, alemany.
0: Anglès només llegit.
2: Sí.
4: Mira, és molt senzill. T'has de quedar a la plataforma i assistir-nos des de fora mentre nosaltres estem sota l'aigua.
0: Exacte. Figureu-vos l'escena. Anem a intentar descriure la situació. Els dos submarinistes s'han posat a dins d'una campana de busseig. Això és una mena d'estructura d'uns metres de diàmetre amb una escotilla per poder entrar a dins. S'entén, més o menys?
2: Sí. Però no és l'Aleix.
0: No és l'Àlex.
5: És
2: el primer dia que li dic a l'Aleix.
0: Portem més de 90 programes.
2: No és l'Aleix.
5: Avi!
2: Bé, tens sort que no et digui Míriam. Va, escolta el McLaren.
0: Sisplau.
4: Per favor. Som dins la campana, ja ens podeu baixar.
0: Lentament, la campana de busseig es despenja de la plataforma i entra dins el mar. Fins i tot en Winter, que és un gos mariner, treu el cap per la plataforma, ja que mai havia vist una cosa com aquella.
2: Hòstia, sort que m'he quedat aquí dalt. Veig que aquesta feina no està feta per mi, eh?
0: No gaire, no.
3: Sí, de seguida t'acostumarà.
2: Quin susto m'has fotut! Et puto anar a bombolla.
3: Hola, com anava per aquí fora?
0: Hola. Mentre la campana va baixant cap al fons del mar, ens toca esperar i fer petar la xerrada amb el nano de la bombolla. Ell fa dos dies que també es va submergir i per això ara està tancat dins la sala hermètica. Després d'unes hores, la campana arriba al fons del mar, a 90 metres de profunditat. D'aquí ho venem com una bestiesa. I ja va tenir una tia aquí asseguda, aquella noia de
2: l'estat. És que ara hi he pensat.
0: Aquella noia va dir que baixava 90 metres, sense res.
2: Sí, i quan surt a l'aigua els hi fa així, eh?
5: Però no respira, aquella sota l'aigua. El problema és quan respira.
0: Ah, d'acord. Aquí ha parlat la Mercè, que és experta submarinista.
5: No, experta no, però...
0: Però fa submarinisme, diguem-ho tot. Fa submarinisme.
2: L'has baixat a 90 metres, per cert?
0: No.
5: Déu me'n guard.
0: A 6.
5: No, a 32...
2: A 30 metres, va, però...
0: 32, 36.
5: Sí.
0: Com ho comptes, però pels peus o pel cap? Hi ha un metre i mig de diferència.
2: Sí.
0: Després d'unes hores, la campana arriba al fons del mar, com us he dit, a 90 metres. Els dos operaris surten de la campana amb els vestits de submarinistes i es posen a treballar al fons marí. De cop sona el walkie que portem a sobre. Són els dos submarinistes.

0: Hola, hola, em rebeu? Ja tornem a ser dins de la campana. Ja hem acabat, ja ens podeu pujar. Repeteixo, ja ens podeu pujar. I un encau amunt.
1: M'ho diu a mi?
2: Sí.
1: Jo? Que... Hòstia, que li fa quins nervis.
2: Hòstia, no, vai enginyer, que estan parlant a tu.
1: Sí, sí, fa
2: tu. Has d'accionar la palanca perquè la campana surti de l'aigua.
1: Clar.
0: Bueno, què? Hi pujau o no? No, al fons del mar és molt maco, però hauríem d'anar sortint d'aquí sota.
2: Accionem la palanca i comencen a sortir bombolles de dins de l'aigua. La campana està pujant. En Winter, com tot bon mariner, no es perd ni un detall del procés. L'haurem de vigilar perquè està a la punta de la plataforma i podria caure al mar. L'hem intentat moure d'allà, però no ha volgut. És un husky, fa el que vol, ja ho sabeu.
1: A veure, narrador.
2: Què?
1: Què vol dir, accionem la palanca? Collons, però pitjor això, eh?
2: Sí, sí, has accionat la palanca. Ara ve la part delicada. La campana ha sortit de l'aigua, però els dos submarinistes continuen a dins. Ara s'ha d'empalmar la campana amb l'habitació on hi ha el nen bombolla. S'han d'empalmar les dues portes i assegurar-se que queda tot segellat.
1: Quin santa, quina responsabilitat.
0: Ves-ho bé, eh?
2: Sí, home, això d'encaixar bé, eh?
0: Entenem, ves-ho bé.
1: Calleu, collons.
2: Això és una mica com els astronautes a la tala.
1: Havia fet els marcianitos.
2: A l'estació Mir, aquella,
1: sí.
2: Que es diu com els autocars.
1: Saps el... Com els autocars, eh?
2: Doncs autocars que es diuen Mir.
1: Ah, sí. Una pastisseria.
2: Va.
0: La mira aquesta ja fa anys que no...
2: Ja no existeix, eh?
0: No l'explotar, no.
2: No hi estic gaire, si t'ha tornat com a astronauta. Bueno, hi ha una estació internacional,
1: sí,
2: allà.
1: Sí.
2: De vegades...
1: El que tu diguis, Pedro.
2: Reben una visita d'una nau...
1: Sí.
2: Jo ho he vist, això.
1: A vegades hi van jubilats.
2: S'encaixen.
1: A vegades hi van jubilats.
2: S'encaixen. Aquí, és crac. Bueno, l'habitació bombolla té diverses portes hermètiques que han d'estar ben tancades abans de treure la campana. Ho he dit bé, això? O m'he saltat un tros?
3: Ara no sé
0: on és. T'has saltat un tros.
2: Ara m'he saltat un tros.
1: Ara sí,
2: perdoneu. No entendrà per res.
0: No, es tracta d'encaixar una cosa amb l'altra.
2: Exacte. Els dos submarinistes que estan a dins de la campana hauran de passar ara cap a l'habitació un cop
1: encaixada
2: i estar-se 30 dies a l'habitació.
1: Ara ho entenc.
2: Amb l'ajuda de la grua, l'operari connecta la campana amb l'habitació. És llavors quan els dos submarinistes passen d'un lloc a l'altre.
4: Ja som dins l'habitació.
5: Quina il·lusió tenir, companyia.
4: Atenció, encara no treguis la campana. No treguis la campana.
1: No toquis res.
2: L'habitació bombolla té diverses portes hermètiques que han d'estar ben tancades abans de treure la campana. Això no t'havia llegit abans.
0: Sí.
2: D'altra manera, la diferència de pressions entre l'habitació i l'exterior provocaria una descompressió mortal. Els dos submarinistes segellen les portes de seguretat. Ara sí que es podria desconnectar la campana.
1: Illos, la desconnecto, eh?
6: Sí, tu mateix, endavant.
1: D'acord. Illos, desconnecto, eh?
2: Sí.
6: Endavant.
2: Una explosió enorme llança la campana a diversos metres fora de la plataforma, matant a un operari que passava per allà. Bon paper aquest, també. El nostre amic, el treballador nou, queda ferit del braç. El caos s'apodera de la plataforma.
1: Hòstia, sempre llepo del braç, els meus personatges.
2: Noi.
1: Hòstia, no entenc res. M'han dit que retires la campana. Collons, he sentit un patapó. Ho dic el braç.
2: Un error de comunicació. Els submarinistes de dins han assegurat que es podia retirar la campana quan encara no estaven aïllats. El canvi d'atmosferes ha provocat el que científicament es coneix com un pet de caldeu.
1: Sí.
2: Un dels submarinistes de dins de la càmera, el que estava just davant la porta, s'ha desintegrat.
1: El grau, eh?
2: Normalment.
1: Però, no va patir, eh?
2: Ah, no.
1: Sobre la família se li va dir que no havia patit.
2: Hi ha parts del seu cos per tota la plataforma. L'altre submarinista li han sortit els intestins per la boca.
1: Oh, collons.
0: Aquest sóc jo?
2: Aquest ets tu, sí.
1: Quin primer dia de feina que he tingut,
2: sí, noi?
1: No? Tindràs
2: demà, no?
1: Hòstia, no m'ho haig de rumiar-ho, que no ho sou.
2: Tots són carn picada. El nen bombolla és qui ha tingut un final més dolç. Se li ha intoxicat la sang amb el canvi de pressió i ha mort plàcidament.
3: Quin merder que has fotut, no, Fel?
1: Sí, noia.
3: No vas mirar el sou i no vas mirar res.
2: I tu, perdona, però tu no vas mirar el currículum, que tu no ets la de recursos humans.
3: M'ho diu el teu tothom, saps què et vull dir? Però jo no he matat a ningú.
2: No.
3: Què ha passat amb el Winter?
2: En Winter, el husky mariner de Belfast, també ha llepat per culpa de l'explosió. No ha superat la passejada.

Penseu que el canvi de pressió va fer que la campana sortís disparada. Tothom qui estava just davant va ser embestit i llançat a dins l'aigua. En Winter era massa tafaner. En aquest cas, la curiositat ha matat el gos. L'accident de la plataforma Byford Delfin va ser un gran escàndol que va fer endurir la normativa de seguretat del sector. Era una empresa que ja acumulava diversos accidents d'aquesta mena, però aquest va ser el més sonat, amb 5 treballadors morts i un de ferit, i una multa milionària que va haver de pagar a totes les víctimes. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.

Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs dos més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-nos a l'app de 3cat o a catradio.cat.

0: Notícies de les 6. Bon dia, els informa Núria Far. Al País Valencià, l'incendi forestal de la Vall d'Uixó segueix cremant de forma descontrolada i fora de la capacitat d'extinció. Les flames també han entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà. El fort vent de ponent, la poca humitat i les altes temperatures compliquen les tasques d'extinció. Hi ha 15.000 persones d'una quinzena de municipis que han hagut de marxar de casa seva i 6 ferits per cremades i inhalació de fum. La meitat continuen ingressades a l'Hospital de la Plana. El regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, ha explicat a Catalunya Ràdio que la principal hipòtesi d'aquest incendi és que ha estat intencionat.
1: Pareix que n'hi ha una persona, per lo menos, identificada com a possible autor de l'incendi.
0: A Catalunya avui hi ha perill extrem d'incendi al sud-oest del país en 115 municipis de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i Ponent. Notícies breus. El govern espanyol amplia l'emergència nacional també a la província de Toledo per l'avanç de les flames dels incendis de Madrid i Ávila, que segons la UME per ara només s'han unit per un front discontinu i molt petit. Hi ha prop de 100.000 persones desallotjades i més de 45.000 hectàrees cremades. Les fortes ratxes de vent compliquen les tasques d'extinció dels focs que des de divendres afecten Espanya i que encara no s'han pogut controlar. Avui a les 10 del matí està previst que el president espanyol, Pedro Sánchez, visiti la zona afectada pels incendis d'Àvila, acompanyat del president de Castella i Lleó i del ministre de l'Interior. Justament ahir, Fernando Grande Marlaska ja augurava una nit complicada, però també es va mostrar optimista de cara a les properes hores.
2: Una noche que no va ser sencilla, con un trabajo complejo, pero la situación va a mejorar ligeramente según las previsiones de la UME, y desde primera hora estaremos desde luego trabajando de una forma muy seria y por vía aérea para evitar que lo que es la cola del incendio se siga ampliando hacia el oeste.
0: A França també preocupa el gran incendi que afecta el sud-oest del país. Les flames ja estan a més 30 quilòmetres de Bordeus, tot i que el foc perd intensitat. Els incendis han obligat a evacuar prop de 200.000 persones als departaments francesos de les Landes i la Gironda. Hi ha unes 40.000 hectàrees cremades que han obligat el govern francès a desplegar 1.500 soldats de l'exèrcit. I a Berlín, la policia ha desplegat una operació per trobar el conductor de la furgoneta de l'atropellament massiu durant la festa de l'orgull LGTBIQ i més, que aquesta nit ha provocat almenys un mort i una quinzena de ferits. Tres de les víctimes estan en estat crític i cinc més en estat greu. Les autoritats ja han identificat l'autor com islamista, és un conegut de la policia, però encara no l'han pogut detenir. Segons ha explicat la policia, un cotxe va entrar ahir a la nit al parc de Tiergarten, a tocar de la porta de Brandenburg, a Berlín, i hi van vestir diverses persones que participaven en una de les festes de l'orgull més importants d'Europa. La furgoneta ha acabat xocant contra un arbre i el principal sospitós ha fugit. El canceller alemany i l'alcalde de Berlín ja han condemnat l'atac. I els Estats Units aplaudeixen la sortida de Venezuela del Tribunal Penal Internacional i aprofiten l'anunci de Caracas per carregar contra aquest tribunal. Ahir, Venezuela ja es va sumar a l'administració Trump en el seu intent de desmantellar l'acord amb acusacions contra el TPI, a qui va acusar d'acumular expedients que agredeixen els països del sud global. El TPI ha lamentat aquesta decisió i ha recordat que la renúncia no té efectes immediats, ja que el país ha de seguir formant part de l'organisme durant un any, un període en què Caracas ha de mantenir les seves obligacions de cooperació amb les investigacions en curs. Aquest vespre hi ha una manifestació a Mallorca en contra de la saturació turística i la falta d'habitatge accessible. Més d'un centenar d'entitats aplegades a la plataforma Menys Turisme, Més Vida han convocat les protestes per demanar als ajuntaments i al Consell Balear mesures per impulsar el decreixement turístic. Recordem que a les illes viuen menys d'un milió i mig de persones, però a l'estiu la població creix fins als 19 milions, que són els turistes que l'any passat van visitar les Balears. Els manifestants demanen que s'apliqui una moratòria sobre les places turístiques, reforçar l'oferta d'habitatge residencial, aturar la promoció turística o en època de sequera, restringir l'aigua a les instal·lacions turístiques abans que la població. I en esports, avui, última etapa del Tour de França. Aquesta tarda, l'eslovè Tadej Pogačar certificarà el seu cinquè Tour. Remco Evenepoel serà segon i Isaac Del Toro tercer. Avui, etapa final, amb arribada als Camps Elisis de París, una etapa que es retallarà i només recorrerà els carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar als incendis que afecten el departament de la Gironda francesa. En motor, Toni Bou ha guanyat la primera prova del Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial disputat a Nilesey. El pilot de Piera ha ampliat la distància com a líder de la competició on suma 280 punts. Avui, segona prova en terres britàniques. I Lando Norris ha fet la pole al GP d'Hongria de Fórmula 1. Charles Leclerc sortirà segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa l'onzena del Mundial serà avui a les 3 de la tarda. Fins aquí les notícies.

0: amb so de cobla al Festival de Cobla de Catalunya del 4 al 8 d'agost a Palamós.
1: Diverses amb Cobla Berga Jove, Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.
0: Guillem de Llori i Cobla la Principal del Llobregat, Transmediterrània Orquestra.
1: Cobla amb so de dona, Filomena.
0: Memorial Ricard Vilarassau.
1: Revolucionem el so de la cobla.
0: Tota la informació a amsodecobla.cat.
2: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes. L'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3 Catinfo.
0: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall. 3 Rondes Ràdio i 3 Catinfo. Dissabtes i dimecres acostem l'actualitat des d'una nova part.
3: L'any s'enganxen els bapejadors. Especial Amor a la Nova.
2: Un nou àmbit que afecti la nostra vida quotidiana. Amb els informatius i de programes de Catalunya.